0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: terra de palla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu Particular. Capítol 12. La tote bag.
1: Ei, Anna.
0: Hola, Àlex.
1: Què? Parlem de les tote bag?
0: Ai, sí.
1: Sí?
2: Museu Particular.
1: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments... Tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan.

0: parlen de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir Totebag? Doncs etimològicament Tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar, sobretot amb els propòsits de transportar. D'acord? Per tant, Totebag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes Totebag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs era una miqueta més, no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
1: sí, sí,
0: tenim
1: sí.
0: Primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, de, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. No? Com a bossa, no? de portar doncs, qualsevol cosa. I encara avui, WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes Bean Carrier, o Bean Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic, una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està era una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plastic. que el traduït és jute sí, plàstic no, o no. Jute en lloc de plàstic. Eh? Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie, saps? Aleshores no...
1: Segons qui no li agrada.
0: Ah, exacte, clar. No era com... No tothom l'abraçava perquè... Exacte, era com una lleta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
1: Punt.
0: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
1: Però res d'ecologisme, eh?
0: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
1: Sí.
0: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Eh? Recordeu aquell altre lema que dèiem, eh? UTC, sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat fins a l'actualitat. Al final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat. Eh? I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic o aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no faci servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos no? O contamino no sé quines platges amb pellets perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, pensar
1: carro,
0: exacte, no, amb el carro, i doncs, si havies de comprar o es portar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
1: No ho tinc clar. Perquè, clar, si en té... No, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
0: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar en aquest cas en la seva fabricació i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció. No? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres. No? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
1: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
0: Però és que, a més, si vas de, com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
1: I en tinc 30!
0: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dirà, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics i que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
1: Quin bajón, eh? Ara,
0: o sigui, ara ho has de remuntar, això.
1: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè et dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
0: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
1: Sí, no només.

0: Jo t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta...
1: Benvinguts a la classe dels Esquirols!
0: No te l'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no ho sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell, de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de so una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors, potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquesta herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve marcat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell, doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Tic... Com pots dir, ressaca?
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant varis dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. Oh. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el record és puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, Alfie Jukes, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomene a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També no ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Da Perdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji? No, perquè tampoc ens tinc un mai a la mà. Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti cebes, que el mòbil, que el bols, que els clínex, no? Que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies.
0: Escriptora, periodista i activista, Teresa Pàmies comença a publicar passats els 50 anys. Fou una jove plena d'energia, una dona que es mantingué fidel als seus ideals i una escriptora que ens ha deixat un llegat vital per apropar-nos a la Guerra Civil i a l'exili. Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de la primera biografia completa sobre Teresa Pàmies, ens acompanya en aquest espai dedicat a l'autora. La infància i joventut de Teresa Pàmies estan unides indiscutiblement al seu pare, qui li va transmetre la passió per la vida i la justícia. Ella sempre deia que no només eren pare i filla, sinó que els unia una relació política.
1: Montserrat Bacardí.
2: Teresa Pàmies va néixer a Balaguer el 1919 en una família molt humil. El pare era com si diguéssim un pagès sense terra, després es va transformar en transportista i era el pare un militant comunista, diguem-ne, dels primers que hi devia haver a les terres de Ponent. Doncs ella va néixer això, en una família molt humil. Va anar a escola només fins a 11 anys, de manera que la seva formació és completament autodidacta. A més, al final dels 11 anys era molt mal alumne, ella mateixa ho diu, i a 11 anys ja la van posar a treballar d'aprenenta, de modista, que és el que feien les xiquetes en aquelles edats. I aleshores ella, a mesura que va anar treballant de modista, va anar aprenent una mica de francès amb un compatriota també comunista que es deia Pere Ardiaca, i va anar començant a llegir. Tenia una gran devoció pel Patufet, per les pàgines viscudes, Cudes, del Folk i Torres, tot el que era així una mica literatura popular, i després, clar, llegia la literatura que llegia el seu pare, és a dir, Lenin, Marx, Gorky, tot el l'ideari comunista, diguem-ne. I això, aquesta infantesa, aquesta primera etapa de la vida, arriba fins al 1936.
1: Veus indispensables.
3: Els mites no sempre són encegadors o paralitzadors. De vegades ajuden a avançar, a resistir, a superar situacions desesperades. A mi, quan us mitificava, m'ajudàreu molt, però també quan ja no éreu un mite, sinó un pare vell i rondinaire.
4: Fragment de Testament a Praga, Teresa Pàmies.
0: Va viure amb intensitat la seva militància política. Un exemple és el míting que va fer al costat de Lluís Companys i Frederica Montseny a la plaça Monumental de Barcelona.
4: Mirava les fotos d'aquell rostre fresc, agressiu, d'ulls flamejants com els de tot jove que creu rabiosament en allò que diu, encara que digui rocades, encara que prediqui utopies, les velles utopies sense les quals l'home no ho fora. Fragment de Quan érem capitans, Teresa Pàmies.
2: És francament curiós que una noieta de 16 anys emprengués l'activitat que va emprendre durant la guerra, perquè és una cosa frenètica, gairebé increïble. Ella ja de seguida que esclata la guerra s'afilia a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que és la branca juvenil del PSUC, i aleshores, a partir d'allí, s'instal·la a l'Hotel Colón de Barcelona, a l'Hotel Colón, que era a la plaça Catalunya, i des d'allí, diguem-ne, es converteix en secretària executiva de les Joventuts, un càrrec realment importantíssim. Després també una activitat molt important és una de les fundadores de l'Aliança Nacional de la Dona Jove, una aliança que pretenia activar totes les dones per la guerra, diguem-ne, perquè lluitessin per la guerra de la manera que poguessin. I després una altra faceta seva és que tan jove dirigeix el setmanari, una revista setmanal de les Joventuts Socialistes Unificades, que és Juliol. Allí hi firma molts articles, però molts altres sabem segur que els va escriure ella i que no són firmats.
0: Convertida en un important referent polític a Catalunya, Teresa Pàmies viatja l'agost de 1938 a l'estat de Nova York per assistir al segon congrés de la Joventut per la Pau. un viatge que s'allargarà fins al mes de novembre amb motiu de fer campanya per explicar la causa republicana i recollir ajuda material. Ella tenia 18 anys.
1: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
0: El gener del 39 marca un canvi de rumb en la vida de Teresa Pàmies. No té ni 20 anys i ha de marxar a l'exili. Ho fa amb el seu pare. A la seva mare i els seus germans no els tornarà a veure mai més. França, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Praga seran les seves llars, entre altres, durant 30 anys.
1: Montserrat Bacardí.
2: Aquesta és una etapa molt llarga de la seva vida. Si en 3 anys ja va fer tantes coses, imaginem amb 30. I és una etapa molt variada, molt complexa, que té subetapes també molt diferents. Bé, com tothom travessa la frontera el gener del 39, exactament el dia que entren les tropes nacionals a Barcelona, el 26 de gener del 39, se'n va cap a França, la instal·len l'internen en un camp de concentració, una caserna abandonada plena de una indigència absoluta. Ella se n'escapa gràcies al Partit Comunista i aleshores se'n va a París allà i comença a repartir propaganda i a fer clandestinament totes les seves accions habituals. La policia la deté, la internen a la presó de la Roquette, que era la presó més atroç de les dones, plena bàsicament de prostitutes i d'espies, i allà li fan un judici. Les acusacions són molt dèbils perquè total ha repartit una colla de pamflets, i aleshores la deixen sortir de la presó a condició que abandoni el país. I així és com se'n va, travessa l'Atlàntic i se'n va cap a Amèrica.
0: La República Dominicana va ser la primera parada a Amèrica per a Teresa Pàmies durant l'exili.
2: Tothom volia anar a Mèxic. Aquest era el destí favorit de tots els exiliats, però ella va fer tard, com si diguéssim, perquè Mèxic va absorbir una quantitat enorme d'exiliats, i aleshores, com Joan Sales o com Vicent Riera Llorca o com Agustí Bartra i Anna Murià, ella va haver d'anar a la República Dominicana.
0: De la República Dominicana a Cuba i de Cuba a Mèxic, i arriba l'any 1941.
2: No se li coneix cap activitat, així com fins ara escrivia... En fi, no se li coneix cap activitat política. Se sospita que tot era... sabem que tot era clandestí i que era una clandestinitat, diguem-ne, molt severa i molt estricta, perquè ella fins i tot pateix una certa transformació física. Hi ha unes fotos en què se la veu molt arreglada, molt mudada, amb unes pistes de tennis, suposem que feia feines que li encomanava el partit, però amb més secretisme que no abans. A Mèxic, ella de Mèxic sempre ens remarca un parell de coses. Una, que va estudiar a la Universitat Femenina de Periodisme, que, esclar, això li va donar un cert bagatge, i va estudiar 2 anys, i dues, que va néixer el seu primer fill, Tomàs Pàmies.
0: L'exili a Mèxic s'acaba amb el final de la Segona Guerra Mundial. És el moment de tornar a Europa i s'instal·la a Belgrad. Però les confrontacions entre Tito i Stalin, els dos líders comunistes, provoquen que la colònia espanyola es traslladi a Praga.
2: I a Praga és el lloc on potser, juntament amb París, viu més anys de l'exili. És un exili, el de Praga, molt llarg, molt fecund, no solament perquè hi té un, dos, tres fills més, sinó perquè treballa, ella té l'oportunitat, és una feina privilegiada, de treballar a les emissions de Ràdio Praga. A Ràdio Praga no solament treballava les emissions en llengua espanyola, diguem-ne, però no solament hi fa de simple locutora, que és el que feien la majoria, sinó que ella, gràcies als seus coneixements de txec, que es posa a estudiar txec imparablement, uns coneixements que no devien ser perfectes, però que li servien per fer entrevistes, per fer reportatges, etc., i es converteix en una periodista de debò, com si diguéssim, més enllà dels dictats oficials que marcava l'emissora. I a Praga, també, en la mesura que pot, llegeix, llegeix i llegeix.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies.
0: Per a Teresa Pàmies, Praga va significar la millor escola, però decideix instal·lar-se a París, on hi va viure 12 anys. Abandonar el cercle comunista per una ciutat capitalista suposa haver de carar les crítiques familiars i del partit. Són diversos els motius que mouen l'autora a traslladar-se, entre ells el fet d'haver-se distanciat de l'ortodoxia comunista i la falta de llibertat per viure el seu amor amb Gregori López Raimundo, el seu gran amor de joventut que retroba precisament a Praga.
1: Montserrat Bacardí.
2: I París és una etapa fecundíssima. És l'etapa que desperta l'escriptora Teresa Pàmies. A París, ella és una dona lliure. És una dona lliure i, al mateix temps, una dona molt esclavitzada per les feines, perquè ja no té una feina de privilegi com és treballar a la ràdio. Des d'un punt de vista laboral, és una marxa enrere, com si diguéssim, però des d'un punt de vista personal i literari, és un moment d'esplendor, perquè ella, a París, primera, s'acosta al Casal de Catalunya de París. I, per tant, d'alguna manera, acostant-se al casal és com si recuperés la llengua, perquè ella, el català, només el parlava amb el seu pare. És el català és una llengua que a Praga no parlava amb ningú. A París torna a prendre consciència que la seva, no solament la seva llengua, sinó que la seva cultura és la catalana i que vol escriure en aquesta llengua. I en diverses cartes ella ho diu. He de rememorar el meu, literalment fa servir l'expressió, el meu rovellat català.
0: Conscient d'aquest desig per recuperar la seva llengua, comença a escriure a premsa, de forma habitual i agafant un caire professional, com els nombrosos articles per a Ràdio Pirenaica i gairebé sempre sota el pseudònim d'exili. Núria Pla. La seva primera novel·la és La xiqueta de Balaguer, i podem imaginar que és ella.
2: La xiqueta de Balaguer després es transforma en Una noia i un soldat, que és una novel·la que no va poder sortir fins l'any 2013, tal com ho sentim, perquè va quedar durant 50 anys retinguda la censura, que la va desautoritzar del tot, bàsicament perquè Una noia i un soldat, Teresa Pàmies, hi explica la seva experiència de la guerra. I clar, això, imagineu-vos la censura, la gràcia que li devia fer.
0: A París escriu la primera versió de Dona de Pres, una novel·la extraordinària que tampoc va agradar la censura i no es va publicar fins l'any 1975. Un llibre feminista que té com a protagonistes les dones dels presos polítics, les que van encarar la realitat a peu de carrer.
2: I escriu el que és l'obra segurament més famosa i la que li permet el retorn, que és Testament a Praga. És el primer testimoni crític del comunisme des de dins del comunisme. I això va ser molt impactant. O sigui, clar, el que va passar primer a Budapest, el 56, i després a Praga, el 68, la invasió dels tancs soviètics, això va desenganyar la meitat del comunisme mundial, o de tres quartes parts. Testament a Praga és un llibre, en aquest sentit, molt commovedor, molt commovedor. En realitat, Testament a Praga és firmat per Tomàs Pàmies i Teresa Pàmies i es basa en les memòries de Tomàs Pàmies que va escriure, que jo les he pogut desveure, i això sí que em va fer una il·lusió enorme. És a dir, són unes memòries manuscrites amb uns fulls enormes, esgroguissats, amb una lletra que no s'entén però ni una paraula, i que es veu que la filla l'entenia, però les persones normals no l'entenem. De fet, les he pogut veure perquè les conserva el fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, i ell em va confessar tampoc que no entén ni una paraula. O sigui que... I llavors, això, es basa en aquestes memòries i és com una mena de diàleg. Una part són les memòries i una altra part és la resposta de la filla. I és un diàleg continu, diguem-ne, no? Interromput, contínuament interromput, però que, és clar, va creant una intriga, que fins i tot argumentalment no pots deixar de llegir. I, a més, és clar, com totes les obres de Pàmies, és escrita en una llengua vibrant, enèrgica, una llengua que se t'emporta, que és d'una claretat magnètica, que és, per mi, la gràcia que té totes les obres de Teresa Pàmies.
1: Veus indispensables.
4: El meu sistema de copiar unes memòries us semblarà arbitrari, i ho és. La vostra vida fou suficientment interessant i no cal afegir-hi aventures, que prou que en vau tenir fins l'hora de la mort. Les vostres obsessions de vell solitari també han estat abreujades, i ho perdonareu si us dic que m'hi ha mogut una mena de pudor i de respecte. Les febleses que us reconeixeu amb tanta insistència són les de tota una generació de revolucionaris anarquitzants, i en aquest sentit, la confessió esdevé una lliçó. Fragment de testament a Praga, Teresa Pàmies.
1: Set escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies. Veus indispensables.
0: Des del gener de 1939, Teresa Pàmies només va poder obtenir un passaport provisional l'any 1958, que li permeté fer un sol viatge. El destí fou Balaguer. La seva voluntat de tornar a Catalunya es veia frustrada davant la negativa a obtenir el passaport definitiu. Per això va canviar l'any 1971. Rebre el Premi Josep Pla era una protecció. No s'hi van poder negar i Teresa torna a la seva estimada terra.
1: Montserrat Bacardí.
2: Aquest llibre, Testament a Praga, li va permetre el retorn, perquè va guanyar. Ella ja s'havia presentat alguns altres premis que no havia guanyat des de París, entre altres coses, perquè els patrocinadors dels premis sabien que aquells llibres no es podrien publicar, que la censura no els passaria. I aleshores, res, no havia guanyat cap premi fins que va arribar Testament a Praga, que va guanyar el Premi Josep Pla del 71, que era un premi patrocinat per una editorial tan poc comunista com Destino, i que així tot el va acceptar i aplaudir a mans besades. I en aquest sentit, les 200.000 pessetes que li van donar pel premi, 100.000 les va donar al partit i les altres 100.000 li van servir per instal·lar-se a Barcelona, per llogar un pis i instal·lar-se a Barcelona. Ella va decidir de tornar i aquí emprèn una nova vida, que és la vida de l'escriptora que coneixem avui dia.
0: Una etapa prolífica. En 35 anys va escriure una cinquantena de llibres.
2: Sí, sí, és una etapa d'una fecunditat enorme, perquè, a més, aquesta quantitat tan gran de llibres es combina amb l'exercici del periodisme, també, d'una manera regular, sistemàtica. Ja quan era més gran, els articles es van convertir en col·laboracions radiofòniques en diversos programes de ràdio que van ser molt celebrats i per diverses emissores i programes de caràcter diferent. Però ella sempre deia que es considerava una periodista escriptora, però mai no oblidava la faceta de periodista, que li donava un gran valor i una gran importància. I això hi va combinar, diguem-ne, la literatura amb el periodisme. Una cosa que potser val la pena d'advertir és que jo diria que es converteix en una de les primeres escriptores professionals. Perquè ella, quan arriba aquí, pretén viure del que escriu i ho aconsegueix. I estem parlant de l'any 70, 71, 72. Era molt difícil, això, També val la pena de recordar que és la primera articulista en llengua catalana en un diari en castellà, a Mundo Diario.
0: Dues obres a destacar i que formen un conjunt són Quan érem capitans, publicada el 1974, i Quan érem refugiats, publicada el 1975.
2: Sí, aquestes són, evidentment, obres clarament de memòria, no? De memòria històrica. Tenen uns títols magnífics. Quan érem capitans, quan érem refugiats. Aquest to de col·loquialitat que li atorga aquest quan al davant. Quan érem capitans és la seva experiència de la guerra, i quan érem refugiats és una experiència del primeríssim exili. És un llibre de memòries que explica, bàsicament, una gran part de les seves vicissituds durant la guerra, i també en aquest sentit és un llibre molt important perquè no tenim memòries de dones lluitadores de la guerra. És, en aquest sentit, és un cas aïllat i particular. Les dones que poc o molt van intervenir a la guerra no van escriure. Quan érem refugiats, com deia, és només un llibre sobre el primeríssim exili, perquè Una cosa molt curiosa de Teresa Pàmies és que ella, que era tan aficionada a explicar la seva vida, a explicar les seves experiències, això, apenes no parla mai directament d'aquest exili que comença a Mèxic. O sigui, Mèxic és el gran silenci, quan érem refugiats, que sí, que explica amb pèls i senyals, doncs això, el trasllat a França, l'internament al camp de concentració, l'empresonament, tot això ho explica molt detalladament, també sempre amb aquest ritme frenètic, trepidant, i això, i és, en aquest sentit, són unes memòries tallades, com si diguéssim, no? Escapçades. Perquè després, ella, l'exili, el resumeix en un altre llibre que aquí no ha sortit, perquè esmento breument, que és gent del meu exili. Però el focus és gent del meu exili. Gent, no ella. I és un canvi d'enfocament significatiu.
1: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
0: Per a Teresa Pàmies, Testament a Praga és una obra molt especial, però també era molt estimada per ella, va ploure tot el dia. La primera és el passaport per tornar a casa. La segona, l'esperit amb què es retorna de l'exili.
1: Montserrat Bacardí.
2: És una novel·la realment molt, molt, molt reeixida. Segurament és de les millors que va escriure. També va ser força censurada, però va passar, i després es va publicar fins i tot amb les retallades restablertes. I aquesta no es basa precisament en tota aquesta experiència anterior, sinó que es basa en una detenció que ella té, la detenen a casa seva, just quan torna de l'exili, i explica el dia aquest que passa a la comissaria de la policia. Detinguda, és un dia que plou, pot ploure tot el dia, i aleshores explica sempre amb aquesta tècnica de narració entretallada, explica el dia, les hores del dia, quan la van a buscar a casa, obren la porta als fills, la detenen, etc. O sigui, tot fins que al final del dia, quan ja és tardíssim, la deixen anar, tot punt per punt. I tot el que passa en aquell dia li serveix per a rememorar experiències del passat. I de manera que hi ha un canvi de pla, de temps i fins i tot de protagonistes continu. Però alhora es llegeix, o sigui, ara pot semblar, tal com ho expliquem, que és un caos, no, alhora es llegeix trepidantment. O sigui, la narració està construïda de manera que té un interès màxim, i és una novel·la molt moderna, d'altra banda. És una novel·la per aquesta construcció, com si diguéssim, fragmentada, i també, una vegada més, per l'estil en què és escrita, aquesta mena de força, la llengua de la Teresa Pàmies és una llengua, això, fortíssima, o sigui, se t'emporta.
1: Veus indispensables.
4: Tenia 50 anys, però era el meu país. Podrien empipar-me cada dia. Podrien cridar-me cada dia a explicar el que vaig fer tal any i el que vaig fer l'altre, però no deixaria mai més la meva terra. Fragment de Va ploure tot el dia, Teresa Pàmies.
2: Tota l'obra de Teresa Pàmies és molt autobiogràfica. I ella tampoc no se n'amagava gaire, eh? O sigui, jo crec que l'experiència viscuda durant la guerra, sobretot, i l'exili, les dues etapes que de fet van canviar el rumb del país i de les persones que hi vivien, aquestes experiències acumulades, ella té una necessitat imperiosa de transmetre-les. Té també com una mena de consciència de la memòria, no? del que ha estat la memòria col·lectiva, que això no es perdi, que en quedi-li això, el que va ser la seva experiència.
0: Guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre altres, Teresa Pàmies tenia un estil desenfadat i directe. Ella deia que era primari perquè havia crescut i s'havia educat a pagès, però darrere de cada una de les seves obres hi ha un gran treball de documentació, de revisió i de polir allò escrit inicialment. El seu testimoni escrit és un magnífic retrat d'una època trista i difícil que no podem oblidar. Un retrat on les dones es fan visibles. Teresa Pàmies sempre serà un referent literari de la memòria col·lectiva.
1: Veus indispensables.
4: Però aquell dia, una dona de Manresa, mare de família i sense carnet, ni de partit, ni de sindicat, ni d'orfeó, ni de cercle cultural o parroquial, va demostrar que els grans capitans no sempre necessiten una ideologia. 32 mesos de guerra havien ensenyat moltes coses a la nostra capitana manresana. Li havien matat l'home al front. Havia quedat vídua, amb dos fills de 3 i 5 anys, i fugia perquè la vídua d'un roig, en una ciutat petita, podia tenir dificultats que ningú no li hauria ajudat a resoldre. Havia treballat sempre a la fàbrica de filatures, guanyant el pa dels seus fills i substituint braços que podien agafar un fusell. No digué mai que ho feia per la causa, i es malfiava, instintivament, dels que pronunciaven discursos i volien donar ordres en nom de qualsevol anagrama. Tenia una energia moral absolutament natural, i de la mateixa manera que mantenia i educava els fills sense pare, es comportava entre la gent, no pas fent la feina dels altres, sinó ajudant-los a fer-la amb l'exemple del seu tremp i uns dots d'organització tan naturals com aquella energia que emanava. No, els millors no eren els nostres rengles. La força dirigent, l'avantguarda d'aquell petit destacament, fou una dona sense partit, mentre d'altres, que eren militants, s'esfondraven per manca de solidesa moral. Teresa Pàmies, del llibre Quan érem capitans.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
2: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són

0: periodista i professor.
1: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència. It doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us? Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes. What do you think really happened out there? La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers. It did happen in 1965. Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir: anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere doncs hi ha Los Rodríguez, que en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic que en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones doncs que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen. Venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells, locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius. Perquè, clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos. Segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu. Però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Ha de tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià als anys 90 que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte, exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, sí. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte, exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així. Creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, clar. Esteu... Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte. Jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre. Escolteu, què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català. Recordes, Núria?
0: Sí, tinc els tècnics ballant. El Lluís i el Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo. Però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí. I això tant, era... aquí la sentim molt, sí, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits,
0: home,
1: però Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home,
1: era
0: jo
1: molt
0: no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, imagina. I ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: sí, ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però, evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar. Vinga. A finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcat. I és un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Ah, això te l'ha preguntat, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen... Sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc. Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes. Quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, t'ho fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu, santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas a una revetlla, a una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Agafa una amalgama a tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, i a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que més,
0: tots.
1: És que a més, sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals,
0: increïbles. Enric,
1: increïbles, sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat, que es cuida. Sí, se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier Cosetes així. Ja veurem,
1: sí,
0: ja veurem.
1: Sí, sona. Sí, que substitueixen les Marines Morenes i tot això.
0: Sí, aquestes coses. Sí. Exacte.
1: Fins ara, Enric. Una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
3: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Seit Esbai. Seit, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte. Després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans, els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I, per tant, creiem que, arribats a aquest punt, i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Seit Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes
3: Perfecte.
0: Gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Us sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la 30a edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En roc drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la Llera del Riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió és adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Capont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Win Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen este estiu en estos camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i la èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no. Fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants i, segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei, no es podrà parlar de normalitat del tot. Però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé, per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, solucionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs, n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, diguem, estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i, per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país, saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
9: Mm-hmm. Aquestes limitacions temporals, normalment és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
10: sí, però això... 10 és molt l'excepció, les sí, limitacions
9: normal 30,
10: que fan més
9: no?
10: mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar, si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs, baixa aquell arbre, una roca, etcètera, etcètera. No? Uh-huh. Per tant, és una mesura precautòria, però, òbviament, fa anar malament, perquè allà el tren potser hauria d'anar 100, no? Per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs, llavors, es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són, en el món ferroviari, un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan... diguem-ne, es torcen, no? I llavors és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, la setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i, evidentment, aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè, evidentment, aquest és un fenomen que també s'ha de corregir i, òbviament, fins que no està corregit, la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? Uh-huh. En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, i esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs, quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, quan va produir-se allò. Uh-huh. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, uh-huh. Estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten a Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem-ne, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i, evidentment, en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
9: Mm-hmm. Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1. No sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
10: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat i jo penso que a la tardor doncs, pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havia i ara estem doncs, a l'espera d'aquesta negociació final que, òbviament, doncs, comporta pel fet, per la Generalitat, el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies regionals, com millor estan gestionats des de casa, eh? I, per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies, el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, oh, però si no hi ha cap muntanya aquí. Doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No? Tot això, que diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
9: Molt bé. Veurem si a DIF s'hi posa bé, en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
10: Molt bon dia.
9: Adéu, molt bon dia.
0: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
9: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar. Directament no escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el... No, no, no sentim el,
1: no,
0: no sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània, també.
0: Molt bé. Doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon. Disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Emanassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista. No? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant, i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Caterina Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Embenassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un exercici que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, siguem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
1: Mm-hmm. I un dels espais aquest és la Riba, sí. On aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola.
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem. A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar. I tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8. I el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat. I això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles. El que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una mica diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb aquesta proposta de la companyia de l'Aleia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com bé dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Mm-hmm. Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte. I com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on al festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys, ho fem nosaltres dintre del festival com una de les nostres identitats. No? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitats a tothom.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. Sí. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que dèiem, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de Mirades Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no, també ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: Mm-hmm. I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com enformar el festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens va semblar magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè, a més, hi han participat alguns dels artistes, no?, que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no?, des de tots els àmbits. I, òbviament, doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no?, què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no?, que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica, Next Photo, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per explicar-nos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera collita amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall dindi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcats per l'escassetat. A més, els galls dindi eren animals que només es criaven per al consum, a diferència d'altres espècies a les ciutats.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest març 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control de dedicant-li unes paraules.
4: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
3: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia i, evidentíssimament, per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Javi que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que, a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etcètera, em refereixo.
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte.
0: Una gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé,
1: correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No sé, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la que ens acabeu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna.
1: Oi, Anna,
0: una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat...

0: La coneixies?
1: No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí, mira, o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i sí, la veritat està fent coses molt interessants i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí, sí. Sí que és veritat, eh? Sí.
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: final no, de final no. Seria de principi, de festa.
1: De principi, sí, sí, sí. Mm-hmm. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: gallina, eh?
1: Sí, sí.
0: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, sí. Cançons d'estiu de final, perquè és cert, eh? totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
1: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, eh? També. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé.
0: Bona.
1: Cada estiu té el seu, eh? Té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
0: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella.
1: Molt bé.
0: Caribe Mix 2001.
1: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil, hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, eh? De Spot i de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
0: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de Festa Major aixecada, eh?
1: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, eh? Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
0: Portaré alguna friqui al final, potser.
1: Vinga, va. Quedem així. Gràcies, Enric.
0: A reveure.
1: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents... Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent. Sí.

0: quantes coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria. Eva.

I de sobte arriben als 80. 80. Color, exageració, festa, sintetitzadors, eurodisco i ritmes, sobretot, brillants. Vamos.

la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup, L'estiu es fa internacional, L'estiu es fa viral, i això que l'internet encara no existeix.

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dre Agostea Tintei.

Tot i que aquí ho vivim amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que, a més, colonitzen internet. Compte.

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot digital.

I així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sonoritats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, un moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't, que el micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que espera't una miqueta.
2: Podríem provar, però, eh?
0: Sí, però no, va, a final d'estiu, va, que si així es trenca això. Alguna cosa, no, fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de... Bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol... Hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme, la professió, fem una formació com reglamentada... i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, tot, no es pot basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada en l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui...
2: Clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. s'integra amb, amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents i sobretot sap que a final de mes doncs, cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i en ROPE. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades... A veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades... nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera d'aconseguir-la era rebentant els preus.
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partim d'un preu hora X, que fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i hem vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens vam trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el van veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, perquè ja amb una licitació hi ha un procés. Fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés. I mentrestant, per cobrir això, doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
1: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però estem veient que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que sí, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar a vegades, diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
1: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així
2: no, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla. Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
1: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Albert i jo a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada. Hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? Ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, de tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
4: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells. Vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: mes,
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
0: Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, de trencar-se caps
2: doncs,
0: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
0: Gràcies, companys.
2: Escolta. Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies, bon dia i bon estiu.
0: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, Perquè m'han
2: no,
0: dit
2: clar.
0: Que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
0: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va banyar... O porta banyador o no es banya.
2: No, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
0: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai,
0: ara pateixes,
2: eh? Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
0: No.
2: No?
5: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
5: Vinga, refresca't. Deus estar tot vermell. Refresca't, refresca't a la piscina.
2: Això farem.
5: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a reveure. Gràcies.
5: Ai, ja es disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, comptem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emun. Emun ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
6: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, ens recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
7: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
6: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
7: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes. Ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
6: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
7: A partir del segle XVI, També s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
6: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
7: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la mòlta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
6: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
7: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
6: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
8: Dic la veritat, potser m'enganyen, no la vull enganyar, però va anar molt justet, amb un mes i mig, si no haguéssim fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
6: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el següent pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera-Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
8: La idea era passar al poble que pugui tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguin fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, per molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
6: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
8: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que hi havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
6: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
5: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, 2 hores, anem travessant tot el país.
0: A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar... Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt.
9: Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines d'Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
10: Hola.
9: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
10: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu la saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
9: Sí, al final no sabem si és pel tema... Bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem... Potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
10: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
9: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
10: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé...
9: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
10: La meva mare, sí, sí. Ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
9: Llavors, tema ingredients, què porta?
10: Tema ingredients. Porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
9: Amb la clara i la llema, no?
10: Sí.
9: No, la clara i
10: el rovell.
9: I el rovell, això.
10: Correcte. Ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no, és igual. Després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
9: Farina normal, no?
10: Farina normal, sí, la blanca, la de tota la vida. 2 de sucre. Sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2 i després una i mitja més d'oli. D'oli normal. D'oli de...
9: El de cuinar, no? Per exemple.
10: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
9: Que això és opcional, no? Per si li vols com donar un toc així a llimonat.
10: Correcte.
9: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
10: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho bats tot bé,
9: sí,
10: que no
9: sí, quedi tot dissol.
10: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts.
9: Llavors. Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no? A Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però... A una altra casa que tenim és menys temps perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents i veure si encara surt líquid o
10: humit.
9: Si ja està...
10: Sí, si surt humit a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo... és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glaç aquest que és el sucre gras de reposteria, per sobre, no? I ja està, i boníssima.
9: I això és una recepta que comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients?
10: Jo diria que menys, Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I jo diria que en 10 minuts ho tens preparat i després batre-ho i 35 minuts de forn. Mm-hmm.
9: Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
10: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
9: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar i per la pròxima recepta que feu a casa la feu i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
10: Pues a vosaltres, que us vagi bé i que agafeu i la proveu.
5: L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
11: Hola, bon dia.
5: No. Lídia. Lídia.
11: Hola, bon dia.
5: Et dic que no.
11: Ah, perdó, perdó. Dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
5: No, no, no, que va, que va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona,
11: És que jo ja va fer uns ensurts.
5: Perdona, Lídia. Va, posem-ho, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
11: Correcte, sí. Ens canta la porta de la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
5: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
11: Correcte. Avui el CaixaForum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler que està subtitulat en català, ho he dit doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
12: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
13: Sí!
12: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó.
11: El món és immens per un arissó tan... Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
5: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a CaixaForum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos CaixaForums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
11: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
14: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no?, en aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
11: Doncs bé, la Nadibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
5: Doncs sí, la Nadibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de la Nadibori són molt cuidats, intimistes, no?, però detallistes. Molt bé.
11: Són molt macos.
5: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
11: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que la Nadibori és una joia i que val molt, molt la pena.
5: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
11: Adéu, fins demà.
5: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
13: Tu vols coses friquis?
5: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
13: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, venga a mi. Recordem aquesta, Núria?
5: Sí. Perreo total, sí, sí.
13: Sí, sí, sí. Em porto una altra que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
5: M'encanta, m'encanta.
13: Home, és superfort.
5: És superfort. Jo,
13: mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
5: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
13: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
5: Sí, sí.
13: Teatre va ser la idea original.
5: Sí? Mm.
13: Sí, sí, això ho buscant, no ho sabia i...
5: Sí, mira, 98 la cantava Hosmar amb el seu tanga estupendo i la seva retina.
13: Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'entrar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé... jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat a inspirar grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no he pogut portar cap.
5: Jo tenia en ment, o posava la de Mucho Mejor, estiu. O posava el Fa Calor. Home. Dels Antònia Font, que també és, un,
13: home,
5: és una cosa
13: home,
5: xula.
13: Home,
5: xula.
13: I tant que sí. Sí. Estava buscant, però estava mig minut i no em donat temps.
5: Clar, ja teníem temps. Sí,
13: escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
5: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
13: Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la. No us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
5: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà mireu xarxes. Aquest també és Mireu Xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
13: exacte,
5: Enric.
13: Exacte.
5: Ai, adéu.
13: Adéu.
5: Tanquem l'Obert per Vacances. Demà i tornarem a les 9.

0: Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Miri, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. I també encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.

0: tothom, a veure, hi ha gent molt valuosa i que s'esforça, a veure, potser es fa esforçar-se aquella miqueta més, a vegades falta aquells grams més, però jo penso, bueno, me n'he sortit, puc estar, estic contenta i agraïda.
1: I en un gir de guió, posem la mirada en una òpera prima que ha enamorat a molts lectors i lectores, Monsieur Diògenes, de Pep Roure, publicada per Xandri.
2: El poble real dinant està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius, i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història, no?
3: Ho acabeu d'escoltar. Aquesta és la nostra carta d'estiu per aquesta edició del Calaix, la número 351 de la temporada 7, capítol 46 d'aquest Calaix Estiu, amb Calaix Actiu, amb Misha, amb Maria Carme Roca i Pep Roure. Un bon programa. Ho escoltareu?

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre-li, trobaràs cultura. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. En primer lloc, us vull recomanar un àlbum il·lustrat d'allò més original publicat per l'editorial Picarona. Fa poc, durant una sessió de contacontes, un nen em va comentar que era impossible que el drac de la història que jo estava llegint s'acostés volant al sol, perquè la radiació còsmica el mataria. Doncs bé, trobo que el llibre que us recomanaré és ideal per a aquesta mena de nens i nenes curiosos. Es titula El llop ferotge investiga els contes infantils, de Catherine Cawthorn i Sarah Ogilvie. Tal com el seu títol indica, aquest llibre divulgatiu barreja ciència, tecnologia i enginyeria amb els contes més clàssics. La princesa va sentir realment un pèsol diminut a través d'una muntanya de matalassos? I una carabassa va poder convertir-se en un carruatge per portar la ventafocs al ball? Doncs clar que no. Tot són ximpleries de contes de fades. O no del tot. El llop ferotge té la missió de descobrir la veritat que s'amaga darrere d'aquests contes i, de pas, netejar el seu propi nom. I per a joves a partir de 14 anys, amants de la novel·la romàntica, us recomano Els Faura, entre el seny i el desig. És el primer títol d'una col·lecció escrita per Marc Picó i publicada per Montena. Es tracta d'una història sobre nissagues familiars i amors prohibits ambientada a la Catalunya rural del segle XIX. És d'allò més àgil de llegir i té la mida perfecta per portar-lo a la platja. Us explico. La Maria Faura torna al poble 7 anys després de la seva misteriosa fugida a Barcelona i s'haurà d'enfrontar a tot el que havia intentat deixar enrere. Una societat dominada pel deure i la família, secrets que creia enterrats i els ulls verds d'en Ricard Campmany, el fill de la família amb les vinyes més grans de la contrada. Ella vol oblidar. Ell no ha pogut fer-ho. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulatamisha.com. Fins a la propera! Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.

0: L'escriptora Maria Carme Roca ens ha acompanyat a moltes entrevistes per parlar-nos dels seus llibres. Avui ho fa per compartir amb nosaltres fragments de la seva vida unida, sens dubte, a la literatura. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: El 21 de novembre de 1955, el barri gòtic de Barcelona donava la benvinguda a una futura escriptora. Poc es podien pensar els seus pares, que hores abans es trobaven al cinema veient Cuando ruge la marabunta, busqueu-la, un film de l'any 1954 protagonitzat per Charlton Heston i Eleanor Parker, que aquesta nena els donaria tantes i tantes alegries. Parlem de Maria Carme Roca i Costa. Benvinguda.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Bueno, jo supercontenta perquè és una entrevista que tenia moltes ganes de fer. Avui no parlarem d'un sol llibre. Avui parlarem d'una vida dedicada a l'escriptura, de tota la teva trajectòria, de tots els llibres que has escrit. Bé, de tots és impossible, no tenim temps.
2: Sí, no. Jo...
1: no tenim temps, però avui la protagonista...
2: Seria complicat.
1: Ets tu, no? És el teu nom, és la teva trajectòria.
2: Gràcies.
1: I he estat fent un treball de camp de dir, mira, anem a descobrir alguna cosa més i sempre queda alguna cosa més per descobrir. I jo n'he après moltes, però les has d'explicar tu.
2: Bé, d'acord.
1: Les has d'explicar tu. Vas néixer a casa, que
2: sí.
1: Això m'encanta, amb una llevadora.
2: Sí.
1: Que això
2: sí.
1: Ja...
2: Sí, això és una cosa que sembla del molt passat, molt
1: sí.
2: Passat. I hi ha fins i tot, a veure, moltes persones de la meva edat que hi han nascut hospitals i clíniques, vull dir, vaja, molt poques naixien a casa, perquè les circumstàncies dels meus pares eren una mica diferents. Feia poc que s'havien instal·lat a Barcelona... No coneixien a ningú. Ells, bueno, quan es van casar, vivien a Martorelles, que era on vivia la mare, i després i el pare vivia a Mollet. Bueno, es van trobar a una Barcelona doncs, desconeguda per ells, i les persones allò més properes, doncs, la mama estava embarassada, i li van parlar d'una llevadora i no es van plantejar res més. Per què? Perquè ells també havien nascut a casa, els meus pares. Per ells era natural. Clar, en un àmbit rural era més lògic, oi? Vull dir, esclar, estem parlant de fa molts anys enrere.
1: A casa tots han nascut, bueno, jo ja no, evidentment,
2: clar,
1: però...
2: Clar,
1: tots, la resta,
2: llavors,
1: tots.
2: Amb una, segur que si haguéssim portat una miqueta més de temps, s'haurien plantejat doncs, d'anar a un centre hospitalari, no? Perquè, a més, la mama ho va passar malament. Jo vull dir, clar, jo perquè no me'n recordo, però bueno, no, es veu que no. També vaig tenir el meu tràngol. I, clar, hauria sigut molt més fàcil per a les dues. Però bé, sóc aquí.
1: Però estàs aquí, escolta'm, i la mar de bé, perquè amb la trajectòria que has tingut, una trajectòria que tampoc es podien imaginar ells ni podies imaginar tu,
2: no.
1: Perquè tu no anaves cap aquí. No, la vida, a vegades, no sempre... ens dona allò que desitgem, però aquesta vegada...
2: Oh, sí!
1: Ah, és que t'anava
2: a
1: dir...
2: Oh, sí!
1: Quan una cosa no la tenim, és perquè n'ha de venir una altra de més bona, diuen.
2: Exacte.
1: Aquest és estat el teu cas.
2: He estat el... Sí, sí. Perquè, a veure, jo, de fet, és una cosa que sempre dic, i és veritat, jo de ben petita, des que vaig aprendre a escriure, jo escrivia sempre. I m'encantava inventar-me històries i fer-me les meves pel·lícules, i per això sempre, doncs, soc molt despistada, no? Allò d'estar, doncs, en un altre món a la vegada. Però, clar, quan jo era petita, la meva il·lusió era ser ballarina. Durant molts anys vaig estudiar dansa clàssica, però allò que passa, no ho feia prou bé. Falta fusta. A mi em faltava fusta per ser, doncs, el que jo desitjava de menuda, que era ser la primera ballarina del Liceu.
1: Imagina! Tots els que llegiu la Maria Carme Roca, penseu que hem tingut sort perquè anava per ballarina, però la vida va dir, no, aquesta dona escriu molt bé i té un do. Aquesta dona d'escriure. Que també parlarem de les primeres escriptures i de com va anar tot. També va ser com una mica un parc llarg.
2: Un parc llarguíssim. I sí, tinc una virtut que és la paciència. I que sóc molt constant i això em va ajudar, si no un altre ja plega, mare meva, vull dir, a mi em va costar publicar la meva primera novel·la, em va costar molt, he plorat molt, però vaja, avui ploro i demà ja, bueno, el sol l'il·lumina.
1: Però això està molt bé, perquè moltes vegades no som conscients del que s'ha de lluitar i del que s'arriba a patir abans no s'arriba a un objectiu, o de tots els entrebancs que comporta. Veiem tota la part lluminosa i bonica, però no l'esforç que hi ha al darrere, les hores i hores,
2: moltes.
1: I els nos, i les, les travetes, podríem dir-ne?
2: També.
1: Perquè també n'hi ha.
2: També.
1: En tots els, ara
2: sí.
1: Parlem de literatura, però això, però és
2: això sí,
1: generalitzat
2: àmbits,
1: en tot.
2: Sí, sí, malauradament.
1: En tot.
2: Malauradament, doncs sí. I quan parteixes, a veure, jo a més partia molt de zero. Vull dir, perquè si jo llegia molt, això sí, jo sabia, doncs a veure, els llibres, saps que hi ha una editorial a darrere, vull dir, sabies coses, però molt així de... molt per sobre, molt superficial. Jo no tenia ni idea de com funcionava per res el món editorial. I a veure, estic convençuda que potser enviava originals a editorials que no publicaven aquell tipus de coses que havia escrit. Això per començar. Per començar, que jo, al no conèixer ningú, i a més jo sóc molt tímida, i jo, no, hi ha gent molt atrevida, i que de seguida doncs coneix algun escriptor i de seguida pregunta coses, demana coses, exigeix coses. No, jo
1: ho fan, ho fan.
2: Ei. Ei. I, clar, a força d'equivocar-me, vaig anar aprenent, i a veure, segur que no ho feia prou bé. A veure, això també està claríssim, perquè no sóc un geni.
1: Però tots comencem.
2: I, clar, i potser sí que hi ha persona que dius, mira, la primera brilla. No és el meu cas. No és el meu cas. És allò, doncs, a força dius, oh, mira, això potser si ho arregles d'aquesta manera anirà més bé, has de tenir molt clar el que vols escriure abans. No sé, coses que jo vaig anar aprenent i que una altra persona n'aprèn unes altres, perquè no pots... fer doncs un cànon generalitzat per tothom. A vegades quan vaig a les escoles, sobretot els adolescents, potser et pregunten doncs què cal fer, i a veure cada persona necessita trobar el seu camí i adaptar-ho al seu trenar, a la seva manera de ser, però a mi, a veure, també em va costar això per la desconeixença. Ara sí que tinc molts amics, editors, escriptors, traductors, fantàstic, però el meu entorn és que no en coneixia cap, i això doncs potser tal vegada, si tens un entorn que t'ho afavoreix, ja aprens, ja no parteixes tant de zero com va tocar fer-ho a mi.
1: Clar, és que estem parlant que la primera novel·la, que vas haver de fer cua, això m'encanta, perquè això ho expliques a la teva biografia, a la teva web,
2: sí.
1: Llegiu-la, perquè és boníssima la biografia. Clar, el 18 d'abril de l'any 1997, que a més van sortir dues
2: sí.
1: novel·les, va ser curiós, el mateix dia, no?
2: Doblet, vaig fer doblet aquell dia.
1: Sí, sí, vull dir, ja que t'hi poses,
2: sí.
1: Vas trigar, però quan vas començar...
2: Apa!
1: De dos en dos.
2: Sí, som-hi, anem per feina.
1: Per
2: sí.
1: tant, són de l'any 97, doncs escolta'm, com aquell que diu ja, 30... 97, 2007, 2017, 2027.
2: Sí, sí. A veure, clar, per mi va... A veure, has dit el 97. Però és que jo feia anys...
1: Que escrivies.
2: Que ja... Que
1: parlem
2: lluitava.
1: De publicar.
2: Sí, sí.
1: Clar, parlem de publicar.
2: Exacte.
1: Tota la feina prèvia.
2: Uf, sí, sí. I no, que jo... A veure, que jo escrivia, com deia abans, no? de menuda, però amb cap intenció de publicar, no m'ho plantejava de cap manera. Era una cosa que feia perquè m'agradava, per divertir-me. M'agradava molt. També de vegades em servia com de teràpia, no? Amb un disgust, qualsevol cosa, allò que t'expliques, que escrius aquells diaris que ni sota tortura confessaràs el que has escrit.
1: A veure si aconsegueixo jo avui sense tortura que m'expliqui alguna cosa dels diaris.
2: I però aquest desig de voler tenir-ho publicat, de voler que els altres coneguin una mica el que tu fas, això pare, ja passava dels 30 anys que m'ho vaig plantejar, eh? I llavors doncs va venir tot el periple, el calvari, podríem dir, d'enviar originals a una editorial, a una altra. Tampoc allò del mateix, allò de repetir o fer com hi ha autors, bueno, i tot és vàlid, eh? Quan envien potser una dotzena d'editorials. No, jo anava com de mica en mica, perquè això em permetia el que quan vaig aprendre a preguntar a l'editorial X que fallava. Que... I et trobes, a veure, que quan les coses les dius amb naturalitat, les dius doncs amb humilitat, amb respecte, també de l'altra banda et responen també així i em van ajudar molts editors o les persones que tenien aquella mindundi de torn que anava més perduda com un garatge però que volia aprendre. I anava traient d'aquí, oh, aquesta història l'has precipitat. O aquí, a veure, està descompensat la descripció amb els diàlegs. O sigui, jo vaig anar aprenent i provava un altre. Jo feia com em deia sempre la mare, que era modista, que diu, ella deia que era molt més difícil compondre un vestit que estava fet, allò arreglar-lo, sí, que no fer-ne un de nou. I jo optava per fer una obra nova, a partir de zero. Per no allò de dir, ara anem a arreglar... No, això... Potser millor que no ho toqui. Ja està, això no ha sortit bé. És que què vas... A veure, has fet un pastís, t'ha quedat fet una pastifa.
1: Què arreglaràs?
2: Què arreglarem?
1: No.
2: No.
1: Ens mengem la pastifa, si cal,
2: bé,
1: i en fem una altra.
2: En fem una altra. Doncs això feia.
1: Bé, ara m'agrada... Voldria puntualitzar diverses coses de tot el que has dit. La primera, i penso que és molt important, qui estigui escoltant l'entrevista és perquè també se l'escoltin els joves, perquè sàpiguen que no es pot defallir a la primera.
2: No.
1: Que no hi ha res fàcil. Que sempre volem que tots aquests que venen darrere nostre, els nostres fills, els nebots, que tots ho tinguin fàcil i ajudar-los, però que s'ha de batallar molt.
2: Moltíssim. I a més una cosa, que sempre, a més, sempre la dic i la repeteixo i la repetiré. Prohibit rendir-se. En qualsevol aspecte de la vida. En qualsevol aspecte. Fins i tot, a veure, pots tenir els tràngols de salut. Situacions econòmiques d'aquelles dures que... Però... O voler publicar un llibre i no sortir-te'n. No. Prohibit rendir-se. No, s'ha de seguir. I avui no et surt. Però jo penso molt que amb constància i anar aprenent, no entossudir-te amb aquelles coses que veus que allò és un error.
1: És maco.
2: Però, bueno, perseverar.
1: Construir necessita una bona base i si cau una totxana, tornar-la a posar.
2: Exacte, no t'ha sortit bé, te l'has posat
1: aquella,
2: de torta.
1: Aquella s'ha trencat, no passa res. Ja. Agafem-ne una altra i tornem-ho a intentar.
2: I som-hi.
1: Això és una de les coses que m'agrada molt. I ara tornem, no?, a la teva mare. La teva mare cosia de meravella, però a més, sí, t'explicava moltes rondalles, moltes històries.
2: Moltes històries, moltes. Moltes. Ella hauria pogut... Bueno, era una persona molt valuosa i, a veure, tenia molta capacitat per poder haver estat escriptora, perquè tenia una imaginació increïble. I a part, encara que havia pogut anar molt a l'escola, però una persona molt... A veure, era molt intel·ligent i, bueno, la vida no la va afavorir amb aquestes circumstàncies de poder desenvolupar uns estudis o això, però molt llesta, no? I tenia una imaginació. I, clar, els contes més bonics eren els que ell s'inventava i els que ella s'inventava. I m'encantava que me'ls expliqués. Jo ho recordo i, a més, tenia en aquest cas, per a mi era un avantatge, el ser filla única... També, doncs clar, no tenia, encara que jo volia germanets, però el que també era cert és que no tenia cap germanet que em destorbés de quan la mare estava per mi. Era així, és així. La part bona i la part, doncs, no tan bona.
1: Els pros i els contres.
2: Exacte.
1: Però tu vas saber agafar aquesta part bona.
2: Sí, sí, sí.
1: La vas saber agafar.
2: Però és que també sóc pràctica, és que no hi havia... A veure, què fas?
1: No hi havia més. Si no porten germanets...
2: Què hem de fer?
1: No hi ha més volta.
2: Exacte. No, clar, jo, a veure, vaig perseverar durant temps en aquest tema, fins que era grandeta, era adolescent, que vaig veure que això era una cosa que no depenia de mi ni de demanar-ho. No, que era cosa dels pares.
1: Quan som petits no ho veiem, això.
2: No,
1: quan som petits
2: va.
1: Volem germanet tant sí com no. El pare, que a més venia d'una branca ben diferent, perquè professor de matemàtiques.
2: Sí.
1: Ara això sí, era un gran lector.
2: Molt lector. I mira, i una cosa és que just ha passat ara, que era Sant Pere, el pare es deia Pere, i alumnes seus que havia tingut a la Salle Comtal m'escriuen o em truquen encara per parlar-me del profe Roca.
1: Ostres.
2: Del meu pare, i recordant-lo amb una estima que és brutal. Era un home totalment lliurat a allò que li agradava més, que era fer classe. Ell era una persona d'aquestes vocacionals i era bon professor, molt bon professor. I llegia molt, Bueno, i gràcies també, a més, que això em feia molta il·lusió quan anava amb ell a participar a la Casa del Libro, que l'antiga Catalònia, que en aquell moment es deia Casa del Libro, i ell n'era soci i comprava llibres i també me'n comprava algun per mi. I clar, quan anava això era festa per mi, no? I això em feia molta il·lusió. Vull dir, clar, amb això ho tenia una base brutal, jo. Un pare que em comprava llibres i una mare que m'explicava històries. Vull dir que, a veure, que el pare també, igual, ell no me les hauria explicat també, això segur, però bueno, que el tema de comprar-me llibres era una cosa que la tenien tots dos molt clara.
1: Cadascú sumava d'una part diferent, però...
2: Exacte.
1: El trencaclosques no s'acaba aquí, perquè, a més, nascuda al barri gòtic, això era ja com una premonició, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo crec
1: no
2: que
1: hi
2: sí.
1: havia lloc millor per néixer perquè està, que a més, apassionada de la història, historiadora.
2: Molt, sempre m'ha agradat. Jo sempre parlo de la història en general, no? I clar, la història té moltes històries. I algunes són de veritat i altres són de ficció. I a mi tot això ja m'agradava. I a part, quan era petita i joveneta, el barri va patir molta transformació. Per exemple, recordo que van treure les llambordes i es va aixecar aquell paviment antic i van posar unes lloses, les lloses que ara podem veure, que són planes. Però clar, allà, a cada dos per tres, no passaves ni un pam que es feia una troballa. Que moltes suposo que devien tapar-ho per poder tirar l'obra endavant.
1: Devien dir, deixem-ho estar, tapem-ho tot, perquè si no...
2: No en dir res, que aquí si
1: no
2: la canonada no s'acaba. Que anava així, però a mi m'interessava. Recordo que amb la mare em portava a l'escola, que estava darrere de l'Ajuntament, al carrer Taúl, a Montessori, i clar, de vegades quan veies que hi havia interès perquè s'havia trobat alguna cosa, jo volia saber què, i la mare m'havia d'estirar perquè, nena, que farem tard. Però jo interessada per saber què i
1: tu enganxada allà a les pedres
2: allà,
1: i mirant
2: què
1: era
2: l'escola. Ja, sí.
1: Però ara
2: sí,
1: les
2: perquè
1: pedres.
2: Tampoc em matava, anar a l'escola.
1: No. És que és molt curiós perquè no, i eres una mica xerraire, com jo.
2: Oh.
1: Ai, quan he llegit això he pensat, mira, Maria Carme, com jo. Altra cosa no, però xerrar...
2: Molt, sí, molt, molt.
1: I m'agradava tu també.
2: Molt, molt. I clar, això, per exemple, el Montessori, el parvulari... Uh-huh. Ens permetien parlar. Quan ja passàvem una mica de la ratlla, jo escoltava Roca i companyia, un altre, però sempre, clar, el Roca sonava molt. Però t'avisaven i tu ja una mica, per sentit comú, per respecte, ja callaves una estona i tornaves, però bueno, fins al proper Roca i companyia que sentissis. Però a les monges, quan vaig anar, ja als 8 anys, allà era el silenci absolut, que jo no entenia. I clar, a cada moment, doncs... i em castigaven, Vull dir, és que em posaven al passadís a una columna i amb una llenga de cartró penjada al coll.
1: Què dius?
2: Oh, sí. Això no volia dir que era una xerraire. Clar, i em deia que, clar, perquè fossis la rieta...
1: Teníem de la imatge de les orelles de burro, però de la llengua penjada al coll.
2: La llengua penjada al coll. Això volia dir que eres una xerraire.
1: Això no ho havia escoltat mai,
2: Mira.
1: Una cosa nova que hi ha après. Això ho farem amb les xiques de casa.
2: Que passaves vergonya, però...
1: Bueno.
2: Però jo continuava xerrant.
1: I sort.
2: I sort. Sí, en part sí, perquè... Bueno, és una manera de comunicar-se, també, no? A veure, tu et dediques a la comunicació.
1: Ja ho era xerraire quan era petita, veus? Ja ens venia de mena.
2: Ja, és aquelles coses que ja van dins d'un, no?
1: Sí, si de petits, hi ha nens que no són massa xerraires, però jo penso que si és de vida, després...
2: Sí, sí.
1: Sempre surt.
2: Això d'expressar-nos.
1: Ja només de mirar-la amb ella. O sigui, em parlava que li agradava la dansa, que després vas exercir de professora molts anys.
2: Sí, sí.
1: Com el pare, una altra sí. matèria. Però aquí hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè, clar, no podem desxifrar tota la vida, però parles de les monges, tu vas tenir una educació encara en tota aquesta repressió en castellà, i en canvi et vas llançar a la llengua catalana i has defensat sempre aquesta llengua.
2: Sí, és que per mi va ser una necessitat. Clar, a mi em passava, bueno, a mi, tota la gent de la meva edat, uns que eren una mica més grans, que eren una mica més joves, que de petits, a veure, estàvem acostumats que a casa, si eres, doncs, si a casa teva doncs, parlaven en català, doncs tot el teu entorn directe era en català, però llavors sabies que fora del carrer, sobretot, a veure, estem parlant en una ciutat com a Barcelona, els pobles era diferent, perquè els cosins que jo tenia fora ho vivien d'una altra manera, però bé, el cas és que llavors ja sabies que d'una manera automàtica tu ja aplicaves el castellà, entraves a una botiga, buenas tardes. Ella ja tot anava així.
1: I a mi em sembla tan estrany escoltar-te dir buenas tardes. Digo, és sí, que t'escolto i no
2: deia, buenas tardes, buenos días, i com està vostè? I bueno, totes aquestes coses. Però clar, i a l'escola igual, català, què és això? Que era castellà i francès. I què passa? Que jo, per exemple, clar, quan ja era una miqueta més grandeta i escrivia, que m'agradava molt escriure cartes, postals, clar, res de mòbils, ordinadors, estava per venir.
1: No hi era.
2: Com bé has dit, sóc del 55. Això no hi era. I clar, què passa? Que escriure a una amiga teva que parles en català i et veies obligada i ho feies en castellà per no fer un munt de faltes d'ortografies. I això va haver un moment que vaig dir, prou. I llavors vaig fer una cosa, que és clar que el Pompeu Fabra, per broma, cauria per terra, però que era, jo escrivia en català, ni que fos malament, però jo escrivia en català. I llavors, quan, amb el meu nòvio, bueno, l'Albert de tota la vida, ens enviàvem cartes i clar, ho fèiem un català espantós, perquè encara eren molt maldestres, i després sí, ja vaig... A veure, vaig dir, això s'ha d'acabar, això, a més, és una situació surrealista, no és natural, jo penso en català, no pot ser que la meva llengua jo no la sàpiga escriure correctament, vaig aprendre a escriure correctament el català, i vaig voler anar una mica més enllà i vaig estudiar filologia catalana.
1: Això és magnífic.
2: Clar, però és que era una necessitat, així com la història ho vaig fer, perquè, bueno... Bé, com encara vivia en Franco, a veure, tot era en castellà i molts àustries, molts bones i molt rotllo d'aquest, eh? Però bé, però la història a mi m'agradava. Però filologia catalana ho vaig fer per necessitat, perquè jo volia saber qui eren els nostres autors i autores, volia saber del nostre passat, i tot això, a veure, tota la part històrica va ser molt autodidacta, perquè clar, filologia era més literatura, llengua, i home, que no sabéssim res de la nostra història, clar, això llavors, i recordo, bueno, encara em fa enfadar que anaves a l'escola i res, no t'explicaven absolutament res de qui som nosaltres, no? I això, doncs, a veure, va provocar una actitud rebel.
1: Tots els extrems i totes les repressions, evidentment, són nefastes, vinguin d'on vinguin.
2: Vinguin d'on vinguin, és evident.
1: Perquè la història està sesgada, està retallada, vull dir, no sabíem realment...
2: Res.
1: Bueno, jo ja no he viscut això.
2: Clar, tu ja
1: he après
2: en
1: català, català i castellà, ho apreníem tot, vull dir, a mi les llengües, tant l'una com l'altra, sempre se m'han donat molt bé. Jo, el teu pare i jo no ens haguéssim vingut massa amb les matemàtiques, i era molt nefasta.
2: Jo tampoc, m'he venia... I a vegades ho penso, pobre home, només tenia una filla i suspenia les matemàtiques, la filla.
1: Jo també. Sí. Veus, ja tenim més coses en comú.
2: Ja, potser també per rebot, perquè ell, clar, a mi també m'enfadava, em feia enfadar que jo, per exemple, a mi de geografia, de història, literatura, treia unes notes bé notables, tampoc era allò molt, molt brillant, però bueno, treia bones notes. I clar, ell això, no, o sigui, només es fixava en aquell 4, ja ho entenc que cantava, el 4, però clar, amb les matemàtiques...
1: Entremig.
2: Sí, clar. I llavors això jo crec que també hi va haver com un bloqueig que em va posar en contra.
1: Els números són tan rebels quan volen.
2: I ara penso, quina llàstima, perquè són ara ho miro d'una altra manera, no? M'hauria agradat aprendre-ho, però és com si jo mateixa em vaig... incapacitar, jo mateixa,
1: Bé, nosaltres estem contents que vas tirar cap a les lletres, està molt bé, i cap a la història, perquè en molts dels teus llibres supuren, no? Transmeten, traspuen aquesta història que des de, bueno, a mi Roma perquè em fascina molt.
2: Sí, veus una altra coincidència que tenim Roma.
1: Això és tot aquest imperi romà que aquí hem viscut molt, amb llibre, i els teus llibres, i amb unes grans protagonistes, a més, les dones...
2: Potents.
1: Sí, sí.
2: Sí, ja ho saps que a mi les bledes no m'agraden.
1: Gens.
2: No! M'agraden les dones que lluiten, que són valentes. Sí. I bé, sí que a vegades, a veure, et dona joc que hi hagi una que sigui així una miqueta més fava. Sí, bé, però
1: tu...
2: la protagonista no. No, no, ha de ser valenta.
1: Ets de bones fortes.
2: Sí.
1: I pioneres, a més, eh? Perquè
2: les has
1: triat també moltes dones pioneres en les teves novel·les. Però escolta'm, parlem de les novel·les que has escrit, però què llegies quan eres petita?
2: Ai, què llegia?
1: Quins són els primers llibres que recordes?
2: Les primers... Bueno, a veure, jo és que llegia els prospectes de medicina i tot, eh? Vull dir, llegia tot el que portés lletra impresa. A veure, però què llegia? Què llegia? Doncs pues mira, tinc un record molt maco d'uns contes que se'n deien Els Trucalats. Crec que hi havia els contes clàssics, La caputxeta vermella...
1: Ah, sí!
2: Bueno, clar, tot en castellà, però aquests contes... Llegia, doncs, a veure que... Bueno, que aquests me'ls comprava el pare.
1: Aquests són molt bonics.
2: Els de la col·lecció de pel·lícules Disney, que hi havia, doncs, els clàssics des de La Bella Dorment, doncs, a La Ventafocs, intercalats amb altres que eren com més moderns, històries de l'Ànec Donald i els seus nebots... llegia molts tebeos, per mi em feia il·lusió que el diumenge era com una tradició a casa. A casa eren d'anar a missa, anàvem a missa, després comprava... El pare depèn del moment. En aquella època, jo recordo, comprava La Vanguardia, la mama Lola... Era molt clàssica la cosa, I jo el Pulgarcito.
1: Lola no s'ha extingit,
2: sí, No, encara dura. I jo més recordo que jo llavors també ho mirava tot, Fins i tot hi havia coses, clar, que deia el diari que no m'assabentava gaire, però llegia... A veure, hi havia una col·lecció de llibres que es deia Històries, Col·lecció Històries, que era, barrejava una mica el còmic amb el relat. I eren, a veure, eren com molt visuals, perquè tu podies llegir només la part del còmic com si fos això, com si fos un TVO. O llavors podies llegir la història.
1: Text.
2: I eren, bueno, a veure, aquests clàssics de, a veure, que sí, el Gulliver, novel·les d'aventures de l'Emilio Salgari, del Jules Verne, Mujercitas, sí, Imperatriz, la Heidi... A veure, he llegit molt, molt, i llegia també, que feia autèntiques ratges a la biblioteca del pare, llibres d'adults, que a mi em cridava l'atenció. Recordo que hi havia un títol que m'agradava, el Mientras la ciudad duerme, del Frank Yerby. I que el pare en tenia tota la col·lecció perquè a ell li agradava aquest autor. I jo, doncs, bueno, amb 10 anys, llegia aquell llibre que no m'assabentava, m'imagino que la meitat, però m'agradava. M'agradava. Més grandeta em llegia el Quixot, m'agradava. Però també em llegia el Pumbi, que era el personatge d'un... de TV o d'un gat. O sigui, jo llegia des de les coses més senzilles...
1: Anava a dir, una diversitat absoluta.
2: Però era les ganes de saber, les ganes de veure què posa aquí. I recordo que a casa hi havia la col·lecció dels llibres de Folch i Torres.
1: Ui!
2: Que quan els meus pares eren nòvios, eren promesos, que es deia llavors, mentre la mare cosia, el pare li llegia les novel·les de Folch i Torres.
1: Ostres, això... Si avui en dia es fes, sense ordinadors, sense mòbils,
2: ordinadors,
1: sense teles, i que et m'estic... Escolta, jo faig una crida. Qui vulgui venir a casa meva a llegir-me el Folch i Torres, jo em poso un silenci a la butaca, De veritat, el que m'acabes d'explicar m'encanta.
2: Sí, a més, era del poc que hi havia en català. I clar, això...
1: Precisament
2: l'altre
1: dia tenia uns originals del Folch i Torres, d'aquests llibres antics, que els conservaven... Bueno, els conserven en un dels hotels d'aquests que a vegades jo vaig a fer tours literaris.
2: Sí.
1: I precisament feia el cafè, no? Estaven en unes vitrines de vidre i pensava: avui faig el cafè amb en Folch i Torres, és curiós també.
2: Sí, sí, sí.
1: Això
2: també
1: és
2: meravellós. Era d'aquells autors que sí que vaig tenir, doncs, a veure, el goig de conèixer i de ben petita, però llegia sense tampoc allò un ordre, també, a veure, també he de dir que a casa em donaven llibertat també per llegir. És bé que una vegada el pare em va veure agafant un llibre que dels seus i Maria del Carme, perquè posant, deia el nom sencer, aquest llibre potser que el llegeixis quan siguis més gran, no? I que encara m'impicava més la curiositat. Què deu dir?
1: I que jo no feies, anaves, i eres de les que anava a la biblioteca quan ningú et veia per agafar-los?
2: Sí, o... sí, i a la nit, això que tanta canalla ha explicat, però bueno, que és veritat, que Maria Carme, a dormir, vinga, apaga el llum. El Maria del Carme era quan m'havien de renyar.
1: Val. Eh? Maria era Carme era de guerra.
2: I la cosa habitual, nena, s'acord.
1: Si deien nena, anava bé.
2: Si el pare deia nena, tot anava bé. Quan deia Maria del Carme, alerta.
1: Havíem de pagar el llum i amagar-ho tots. Sí, jo estic molt contenta perquè feia molt temps que volia fer aquesta entrevista i encara...
2: Gràcies.
1: Se m'ha fet curtíssima.
2: Se m'ha passat volant.
1: Curtíssima, que després em renyaran i diran les fas massa llargues, però és que aquesta havia de tenir uns mínims. Vull dir, no podíem passar estona. Maria Carme, si ara jo et digués de tot el que et queda, perquè et queda molt, algun desig o alguna cosa que diguis gairebé ho tinc tot, però encara li posaria una cirereta al pastís...
2: Sí, a veure, ja tinc una assignatura pendent i penso que és una assignatura important. Les traduccions.
1: Uau!
2: Les traduccions.
1: Mira!
2: Això és el meu escull. És el meu escull. I bé, a veure, no me'n vull anar d'aquest món sense haver-ho aconseguit, allò que dèiem, però allò que dèiem que em costa tant tot...
1: Aquí fem una crida,
2: Sí, això...
1: Deixem el desig a l'aire, a veure on t'arriba.
2: Deixem-lo.
1: I seria la cirereta d'aquest pastís.
2: Aquest sí. Això sí, perquè, a veure, he tingut premis, tinc molta obra publicada, molts llibres exitosos... Bé, però bueno, a veure, que no podem tenir tot d'altra banda la vida. Però jo...
1: Però encara queda.
2: Encara sí.
1: D'aquí uns quants anys tornem a fer-ne una altra d'entrevistes d'aquest tipus.
2: A veure què ha passat mentrestant, oi?
1: Sí, esperem uns quants anys tant i tornem.
2: Som-hi.
1: Tornem a trobar. Moltes gràcies, d'acord.
2: Ah, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: El calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Pep Roure és escriptor per vocació i creador d'històries. La seva trajectòria vital i professional està lligada al món de la imatge, al cinema i la comunicació, elements que impregnen la seva escriptura. Dinan és un encantador poblet de la Bretanya francesa on hi trobem la mansió Joubon, llar de Monsieur Diògenes. Molts misteris per una novel·la que recrea meravellosament les atmosferes i els fets. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Doncs estem amb en Pep Roure. A més a més, estem ben assentadets, ben tranquil·lets. Hem fet una presentació preciosa. I ara comencem allò... Jo tinc moltes, moltes, moltes preguntes, Pep. És la teva primera novel·la, però t'has de donar l'enhorabona, perquè realment he gaudit moltíssim. Has dibuixat tot un món preciós. I això que quan llegeixes el títol penses en aquest síndrome de Diògenes i realment hi té molt a veure, però hi ha molt més darrere de tot això. Has creat tot un univers i el poble és real.
3: El poble és real. Dinan està a la Bretanya francesa. El Monsieur Diògenes allà no me'l vaig trobar quan hi vam anar, perquè buscàvem una miqueta també trobar-nos algun personatge. Evidentment que de gendarmes n'hi ha molts. No és un poble molt gran, és un poble assequible, que passa que té tota una part turística molt emblemàtica, molt coneguda per la gent que corre per allà i tot això. Sí. I a partir d'aquí hem construït aquest món que dius i hi havia el dubte de saber si la novel·la tindria el mateix títol o un títol diferent. Aleshores, l'editor, en Tià, molt encertadament, Tià Benassà, va creure en que es havia de dir així perquè donava encara molt més morbo a la història. No?
1: Bé, la història. A la coberta ja veiem aquí dos senyors amb gabardina. Un va en una cadira de rodes
4: I aquests germans, que són bessons, que això sí que ho podem dir, no? Són els germans, per això et dic, això ja ho podem explicar directament.
3: Els germans Jubón són els protagonistes, l'alma mater de la novel·la. Tenint en compte que són uns germans que viuen en una mansió molt gran, mansió deixada, una mansió on es pateix aquesta síndrome i aquest amuntegament de deixalles. Però el que sí que s'ha de dir, i això no és xafar la guitarra, és que és un recopilament de deixalles, d'andròmines o de coses amb molt d'ordre, perquè cada cosa està endreçada en un lloc especial i té un sentit que es veu després i s'entén quan es llegeix la novel·la.
4: A mesura que aneu llegint, anireu descobrint aquesta mansió, que com molt bé tu deies abans, realment és tot un personatge en si.
3: És un personatge. M'agrada molt haver-lo reflectit com si fos una persona, com si tingués aquesta vida pròpia. M'agrada molt els espais tancats. O sigui, me transmeten aquesta sensació de claustrofòbia i donen molt de joc per després per a desenvolupar l'acció que passa dins, en aquest cas, de la mansió. I ara faig una mica d'espoiler de la novel·la que estic escrivint ara, que estan les seves barceroles, que també passa en un espai que també serà tancat, a part dels protagonistes, doncs, que també hi intervenen.
4: Bé, ja anireu descobrint aquesta mansió i també anireu descobrint el poble i els seus habitants. Això és una part que també m'agrada moltíssim, perquè res és el que sembla, tots tenen secrets i vas fent com tot un entramat, com tota una xarxa amb aquests secrets, amb aquests silencis. I escolta'm, tan bufons que són tots, ara, la vida dona moltes voltes, eh? I tot es paga en aquest món.
3: Tot es paga. De fet, és una història d'una venjança, una venjança que ve de lluny i en la que tot el poble hi està involucrat d'alguna manera. Són rencors, tots n'hem conegut, rencors familiars, rencors de poble, rencors de barri, ferides mal tancades, de temps enrere. Suposo que per tot arreu en trobarem de tipologia d'aquesta que no ha quedat resolta entre famílies, entre companys, entre nissagues o generacions de persones que viuen en un lloc concret. Potser el poble dona més joc, no? Sí. Perquè també ja és un espai més reduït, més tancat, on tothom es coneix, entre cometes, perquè jo sempre dic el mateix, si sabem i coneixem els veïns que tenim a casa, al cantó o al barri.
4: Creieu-me que us els mirareu diferent després d'haver llegit la novel·la, eh? I com jo li deia amb el Pep, dic, és que jo ara penso, si hagués de tenir una cita, tampoc la tindria. A mi em quedaré dintre casa, també tancadeta. No ho feu vosaltres, eh? Heu de sortir com a mínim a la llibreria a comprar Monsieur Diògenes i després ja us el llegiu. Els veïns, els secrets, la vida dels pobles, com tu deies, al final, en una ciutat, o si te'n vas, comences de zero. Però si et quedes, aquest sentiment de rancúnia, no? Aquesta memòria selectiva, que això la tenim, jo m'hi cloc, eh? Molts, no? De que ens han anat fent, que sembla que no se'n podem desempallar. No?
3: Clar, i a més si ha sigut alguna cosa que has patit de petit. O sigui, com més antic és el mal, més s'enquista, més serpenteja dintre del cos i dintre del cervell, i jo crec que hi trobaria molts exemples de persones masculines i femenines que han tingut i tenen un cor negre, o sigui que se'ls ha anat enfosquint en base al que han viscut, doncs, o ells mateixos o elles mateixes o les seves famílies, sigui per això, rancúnies. I la venjança jo crec que també és una cosa intrínseca en el nostre tarannà.
4: És molt, molt potent i molt important aquí en tota la trama, però jo ara també anava mirant, clar, el fet de perdonar, el fet d'oblidar, el poder deixar anar, no? Que són conceptes que ara es parlen molt, es comenten molt i es diuen molt, però realment després de llegir tota la novel·la penses, ostres, és que és per nosaltres mateixos, no pels altres, sinó per nosaltres mateixos. És molt bona reflexió.
3: Jo crec que és difícil perdonar. És difícil perdonar. Ha de costar molt. Depèn del greuge, evidentment. però un greuge com el que pateixen aquests nois, doncs és molt difícil de perdonar. La prova està en que és un tema vigent, és un tema que n'hem sentit a la televisió, n'hem sentit en els mitjans, a la ràdio, als diaris, ho hem llegit. Es busca la reparació d'aquests danys, en aquest cas per part de l'Església, però mai, mai, mai, mai s'acaba consolant en aquella persona, en aquell nen, aquella nena que ha patit el que sigui, doncs, que hagi pogut patir i que l'ha marcat per tota la vida.
4: Jo penso que l'evolució d'alguns dels personatges, no, ja no direm noms, ja ho anireu descobrint, mostra tot això, no? Com el que es pateix o el que es viu quan un és petit, després marca o pot marcar el teu futur. Però no només en el sentit, per exemple, en aquest cas del bullying, que està molt present, sinó també d'altres, no? Perquè hi ha molts tipus de família aquí. Aquí tenim un protagonista, que és policia, és un gendarme, i està separat i té una filla. També la relació... Una filla que la me l'has posada sense mòbil.
3: Sí, ja ho diu algú en la novel·la, que deu ser l'única noia adolescent que no té telèfon en el món, no? Aleshores, sí, potser és perquè m'interessava aquest sentit crític, contestatari, que pot tenir el jovent en determinades, enfrontant-se una miqueta en la societat. És igual que la colla amb la que va, no? No és una colla d'aquestes, doncs, de sortir de l'institut i anar a fer deures o anar a la biblioteca o anar al cinema, sinó que és una colla totalment... no vull dir que siguin mala gent, però són aquests joves desarrelats que també ens els mirem de passada quan conviuen amb nosaltres en el nostre barri o en el nostre poble, que venen d'altres indrets, d'altres llocs, famílies potser desestructurades i que no tenen més remei. No vull dir que delinqueixin, però bueno, que viuen o subviuen, doncs, a través de petites malifetes.
4: Bé, hi ha una trama principal, però a partir d'aquí passen moltes coses. Vull dir, no és una novel·la que passi una sola cosa i prou. Tu hi has posat aquí molta, moltíssima salsa.
3: Hi ha molta salsa, sí. Des de la que pateixen els propis protagonistes, sí, a la que han patit alguns d'ells en el passat, i l'aparició d'aquesta gent, doncs, que va consolidant la història, no? És la vida d'un poble, al final és la vida d'un poble que podria, o sigui, està ambientada a Dinan, però podria haver passat aquí a Creixell, podria passar a qualsevol poble, com el que dèiem, doncs, amb uns habitants que tots es coneixen.
4: I després hi ha la part més convencional, tots aquests policies amb els seus sistemes, els seus mètodes, que això se'ls hi va allargant i se'ls en va de mare, però ja ho llegireu també. I després m'agrada molt perquè has posat el vudú. Això és molt interessant, eh? Perquè dona molt de joc i a nosaltres també ens fa reflexionar molt.
3: Sí, aquest personatge és molt interessant perquè tots hem trobat en el nostre cotxe un paperet d'un vident que ens promet sanar-nos emocionalment, sexualment, i que ens treu, doncs, fins i tot els ulls de poll del peus, no? Aleshores, això va ser un punt en què jo em vaig dedicar a agafar de tots els parabrises dels cotxes. En tinc potser uns 150 o 200 de diferents, eh? No del mateix, sinó no faig com el protagonista que els roba, sinó que en tinc una col·lecció. Aleshores, això em va donar a pensar molt. Qui són aquests nois que són molt africans, nord-africans, sud-africans? I en aquest cas vaig construir aquest personatge, que és el mestre Bumtu, que, com a nom, sí, sí, que té, no? Que és un vident, senador, com n'hi ha centenars per tot arreu que es dediquen a això. I aquí té un paper molt, molt destacat.
4: Realment és així i a mi m'ha cridat molt l'atenció, però he trobat també molt bonic, no? Perquè poses la mirada en tot el que és reglat, ja sigui amb la família, amb els veïns, amb la vida tal com ha de ser, com també en la part que no és tan convencional, però que existeix. Llavors ets capaç de jugar amb aquestes dues mirades de la vida.
3: Sí, sí, és així. O sigui, hi ha aquesta dualitat, no? I fins i tot la dualitat amb les persones, no? Ni tothom és, ni el dolent són tan dolents, ni els bons són tan bons. És una mica el que intento transmetre, no? Que tots plegats podem portar el mal a dintre, i fins i tot les persones que són dolentes o que han fet mal, doncs en algun moment, doncs, també han sigut nens.
4: Saps, però aquí hi ha uns personatges molt Però molt dolents, eh?
3: Els tens apuntats tots aquí a la llibreta màgica. Sí.
4: Accidents, robatoris, bé, hi ha de tot.
3: Sí, hi ha aquestes càpsules en les que comença la novel·la, que el lector no sap què està passant.
4: Però passen.
3: Però després els anem trobant en algun altre lloc, tot plegat.
4: Diu, sabia de les seves debilitats i aprofitava per burxar en el dolor. Aquí hi ha molts personatges que es dediquen a observar, són llestos, amb estratègia, són premeditats.
3: És que és una venjança premeditada. La venjança que fa el Jugón, doncs, ve de lluny. Aleshores són, bé, jo diria que uns 40 i pico, 50 anys de premeditació i de saber tocar la tecla determinada per fer mal en aquella persona, en aquell veí, i cobrar-se el que li van fer.
4: No, ja de tot i més. Clar, jo ara em vull mesurar, perquè com que m'he llegit el llibre no vull dir coses que no toquin. No vull fer spoilers, però hi ha molts secrets. Hi ha molts secrets. Que al final és la llavor de tot plegat. I també hi ha amor. En tots aquests secrets hi ha molt d'amor, no? Aquestes persones que queden pel camí, que per una cosa o una altra, tot allò que desitgen, tot allò que estimen, no ho han pogut aconseguir. També hi ha aquest personatge que podria ser molt dolent pel que li han fet i, en canvi, no ho ha estat.
3: Aquí hi ha una de les bases que se'n parla poc, d'aquest transfons, doncs, del que podia haver passat si les coses haguessin anat bé. Aleshores, la història hauria sigut una altra. La història dels personatges hauria canviat totalment, la dels Jugón i la dels Lambert, que són una miqueta els dos pilars que sustenten una miqueta la història. Però també hauria canviat la història de tots els que han precedit en aquesta venjança, no? No els hagués afectat si tot això no hagués passat.
4: I ara més us puc dir que ho heu dit moltíssim, que és un llibre que us recomano molt. De debò, està publicat per Edicions Xandri. Amb nosaltres ha estat Pep Roura, l'autor. Parlem de Monsieur Diògenes. Jo no sé si voldries comentar alguna cosa. A més, el que sí que m'ha fet gràcia és com ha recuperat els walkie-talkies.
3: Bé, ja surten tota una sèrie d'elements d'aquests que potser tenim oblidats en un calaix, no? Però sí, a veure, és una novel·la... Jo crec que és una novel·la que no deixarà indiferent el lector o la lectora, perquè explica moltes coses, el que deies, no? Hi ha moltes coses entre línies, moltes coses que no s'expliquen però que s'intueixen, i això l'enriqueix molt.
4: Hi ha molta teca, per això jo et donava l'enhorabona, perquè és una primera novel·la, però creieu-me que és que no trobareu ni un foradet. Tot ha estat tan ben entrellaçat que demanareu que torni a escriure, però bé, jo penso que ja ho estàs fent, no?
3: Sí. Ara, en aquest moment, sí, tinc un projecte acabat, també per a veure a qui li agrada i qui se'l queda, perquè ja sabem que tot això de les editorials és complicat, picar les portes, però tinc un parell d'acabats i ara estic escrivint una altra novel·la negra, aquesta sí que és negra i potser serà més fosca que aquesta.
4: Més?
3: Bé. Puc fer un avançament. Puc fer un avançament?
4: Calla, això m'encanta quan em feu aquestes coses.
3: I aquest avançament és que la novel·la transcorre a Girona, aquesta sí, transcorre a Girona, i a l'espai on passaran coses és a l'Hospital Trueta.
4: Ens n'anirem cap a Girona i a l'Hospital Trueta. Nosaltres animem a les editorials que li publiquin ja. No sé qui s'emportarà el caramel.
3: A veure, gràcies.
4: Moltes gràcies. Estiu, obre-li,
0: trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Oh,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
1: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
5: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
6: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i

0: Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
1: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
1: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de polsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
6: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
7: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
5: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
8: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
7: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso, i jo treballo perquè sigui realitat.
5: Illa ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
4: Notícies en xarxa.
1: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
0: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
9: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada. Tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes.

0: homes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
2: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
1: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
2: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
3: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
2: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. En hora punta, cada minut, tres autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
5: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
4: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
2: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
7: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
6: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
8: Com que és l'any de l'arquitectura, Jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
6: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
2: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
9: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
10: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
9: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
2: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
11: Això ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
12: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
11: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
2: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
13: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
14: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
13: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona, perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a les restes enterrades i profanades.
17: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar, encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
16: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
2: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
18: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
19: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
18: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
21: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
20: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
22: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
20: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
2: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
23: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
24: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
2: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El nou FM, Caralta Àries.
0: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
3: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
0: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: Notícia luctuosa que hem de lamentar abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegent que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 11:45 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albàcar explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 11:45, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Nutrició amb Laura Crosas.
10: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fosc sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gaspatxos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
5: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
13: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic Kramaric és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre. I com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
12: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
15: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
16: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
11: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso, i jo treballo perquè sigui realitat.
15: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
5: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
1: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
13: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada. Tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: A Barcelona, aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
17: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. En hora punta, cada minut, tres autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
19: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
18: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
21: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
20: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
22: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
20: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta barema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
4: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
3: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la barema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de baremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
6: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la Policia Municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
23: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que seria, aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
6: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
25: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
24: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
26: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
27: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular i, per tant, el que volem és fer una inauguració com Déu mana i, per tant, doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
26: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
7: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
2: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
8: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
2: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
9: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
10: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
0: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
12: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
14: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
12: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'€1.400.000, finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
0: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
16: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
28: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares es repeteixen, cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
16: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia. Me falla un bot.

escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscà, Focatiuscas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
1: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quinzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco. Y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada al Reus, ja arrencat la pretemporada, i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i, com a mínim, igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui, dilluns 20 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que troben dos rinocerons de 200.000 anys a la cova de les Teixoneres, a Mollà. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. Caldes recupera la Festa de la Defensa i retorna el nom popular a la plaça del Marquès per la plaça del 30 de juliol de 1873.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'E59 d'estiu del 20 de juliol del 2026. Comencem explicant-vos que dos rinocerons de 200.000 anys són l'excepcional troballa que han fet els arqueòlegs de l'IPES, l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social i la Universitat Rovira i Virgili, en la darrera campanya d'excavacions que s'ha fet a la cova de les Teixoneres, a Mollà. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: Són dos rinocerons d'estepa, una espècie que va viure a Europa fa mig milió d'anys i va desaparèixer fa 25.000 anys. Però tot i això, és un animal que els arqueòlegs consideren que és força desconegut. Els esquelets s'han trobat sencers i la troballa és excepcional perquè, fins ara, a tot el món només hi ha una cria de la mateixa espècie, Astúries, i un altre animal al nord d'Alemanya, però d'una variant de l'espècie molt més gran. La cova de les Teixoneres és probable que actués com a trampa natural per a aquests animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
3: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova...

0: poder estudiar un animal sencer no és gaire freqüent amb aquestes cronologies, estem parlant de 200.000 anys. Val? Després podrem veure també tot el tema ecològic relacionat amb, aquests animals, i no solament això, el paleobiològic, com es desenvolupaven, com creixien, què menjaven, si són mascles, si són femelles.
1: Un dels debats que la investigació ha de resoldre és si els animals se'ls van menjar les hienes, que se sap que hi havia a la cova, o si van ser els mateixos neandertals, que aleshores habitaven les coves. Al voltant dels rinocerons també hi han trobat eines com ganivets o ascles, i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedents.
0: Una eina que no té precedents, que és la punta d'una punta de llança feta amb os. O sigui, fa 200.000 anys feien servir els ossos també com a matèria primera, però que fessin puntes de llança, això jo no ho havia vist mai.
1: A banda dels dos rinocerons, a la mateixa cova s'hi han trobat restes aïllades d'un cavall, un ur, que era un toro gegant, tres ossos, un dels quals era una cria, i cèrvids. Les troballes fetes en aquesta darrera excavació són excepcionals.
0: És que cada any és molt important el que trobem, perquè no és el clàssic jaciment que tu trobis una repetició i trobaràs aquest tipus de restes, i l'any que ve el tornaràs a trobar una mica més antic. Això d'aquí no és així, o sigui, trobar un rinoceront sencer per mi era una cosa impensable quan vaig començar. Però és que quan vam trobar les restes dels caníbals, clar, també és impensable, per mi jo no m'esperava trobar les restes de caníbals. Però és que quan trobes no sé què, quan trobes no sé quantos, i cada any ens sorprèn amb alguna novetat que és impensable o que s'escapa de la nostra imaginació.
1: Els arqueòlegs afirmen que aquest jaciment encara no està esgotat i que es poden fer noves troballes en un futur. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha anunciat un pas més en la divulgació del patrimoni prehistòric i ha ofert l'espai de Cal Comadran per traslladar-hi el magatzem paleontològic que ara hi ha a la Universitat Rovira i Virgili, amb les troballes de Moià, amb l'objectiu que pugui ser un gran centre d'interpretació. L'espai se situaria a l'actual magatzem de la Brigada, sota la part de l'antiga fàbrica que ara està rehabilitada.
2: Tenim espai per poder fer acondicionar una part, aquesta part fos aquest arxiu, aquest espai d'emmagatzematge, perquè els investigadors que venen de tot el món per poder seguir amb les seves investigacions, doncs poder-ho fer a Moià. I poder-ho fer a Moià, en un edifici com el Comadran, que té totes les comoditats, però que a més tenen d'on ha sortit, que és les coves, a 3 quilòmetres.
1: Els representants de la Generalitat i de la Universitat han visitat l'edifici després de la presentació que s'ha fet a les coves del Toll. El vicerrector de recerca de la Universitat, Urbano Lorenzo, recollia així el guant llançat per l'alcalde de Moià.
3: Molt en positiu, perquè de fet la vocació de les universitats és generar coneixement, però també divulgar-lo, fer la transferència a la societat, que la societat posi en valor la importància de la recerca que fem, i això només se pot fer quan se mostra. I per tant, una vegada les persones, els científics, han acabat de treballar, almenys en els treballs més immediats, la seva feina, tenir-los exposats perquè la societat també la conegui i l'entengui és essencial, perquè a més també ens ajuda a generar noves vocacions científiques. Per tant, és molt positiva la notícia.
1: La directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Maite Miró, ha subratllat el compromís i la bona feina de l'equip d'arqueòlegs i, a banda de l'excepcionalitat de les troballes d'aquest any, ha destacat que la feina de recerca ha fet créixer de manera molt notable el coneixement de la història del Moianès i també de la història de Catalunya. Miró ha posat l'accent en la divulgació que es fa de les troballes per tal d'acostar-les a la ciutadania. La presentació de l'excepcional troballa s'ha fet aquest divendres a l'espai que es coneix com a Surgència, una bauma situada al mateix complex prehistòric de les coves del Toll.
4: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja continua en fase de control 5 dies després de declarar-se. La millor notícia d'aquesta jornada d'avui és que els infants del CRAE de Puigdolena, que continuaven evacuats des de dimecres passat, han pogut retornar avui al centre. Segons han confirmat bombers aquesta emissora, el foc ja no presenta cap perill, tot i que actualment es manté una dotació a la zona per fer-hi tasques de vigilància i remullar petites revifalles i fumaroles que han anat sorgint durant aquests últims dies, unes feines que s'estan fent en coordinació amb els ADFs. Després d'un cap de setmana en què, com hem dit, només s'han detectat algunes fumaroles i de sufocar avui mateix una soca que fumejava, els bombers recorden que caldrà un temps prudencial sense cap punt calent per poder donar l'incendi oficialment per extingit. De fet, com els mateixos bombers expliquen, la fase de control és això, tenir un ull a sobre, ja que fins que no deixin de sortir fumaroles o petites revifalles, es manté

aquesta fase i per arribar a la següent, que seria l'extinció, han de passar uns dies sense fumaroles ni revifalles i això pot tardar uns dies més. En total, el foc de Sant Quirze Safaja ha cremat prop de 100 hectàrees, una part important de les quals dins de l'espai natural dels Cingles del Bertí.

0: Amb aquest so de festa tradicional, Caldes de Montbui ha viatjat aquest cap de setmana un segle i mig enrere. La vila termal ha recuperat la Festa de la Defensa, una celebració popular que commemora enguany el 150è aniversari del seu naixement, l'any 1876, i que va quedar completament esborrada del mapa a causa de la Guerra Civil. Per explicar als calderins què va passar aquells dies de l'any 1873, la festa va incloure una recreació històrica itinerant per alguns dels punts clau. L'objectiu no era construir un relat sobre bons i dolents, sinó entendre la complexitat de la Tercera Guerra Carlina. Escoltem un fragment d'aquesta recreació històrica.
1: Lluitaven contra el règim liberal i república i a favor del seu pretendent Carles VII. A la vila hi havia els guies de la Diputació, ja en aquells temps, I veïns armats disposats a defensar-la. Els uns preparaven l'assalt, els altres aixecaven barricades.
2: Per tant, teníem aquí els carlins situats a la zona de Sant Feliu, que és el que ocupaven una extensió més gran. I aquí Caldes estava bàsicament per liberals. Llavors, resulta que aquí es preparen, uns es preparen per atacar i els altres per defensar-se. I tots dos estaven convençuts que actuaven en defensa d'una causa, i d'una causa justa i noble, sí o no?
1: Sí,
2: clar. Llavors, aquí, Cuspi, jo t'he fet una sorpresa avui.
1: Sorpresa?
2: Sí.
1: No m'agraden les sorpreses, Virgili.
2: No
1: m'agraden gens. Ja ho saps.
2: És veritat.
1: Però dic,
2: he preparat un cor.
0: En aquells combats, els veïns i veïnes van aixecar barricades i agafar les armes per defensar la vila de l'atac carlí. I no ho van fer sols. Van rebre l'ajuda de milicians vinguts de Granollers, Sant Manat o Sabadell. 3 anys després d'aquells fets, l'any 1876, el poble va decidir crear la Festa de la Defensa. Un dels grans símbols d'aquesta festa va ser els rigodons, unes peces musicals que el compositor Calderic Climent Cuspinera va escriure per l'ocasió, unes partitures que havien quedat completament en l'oblit i que l'organitzador de la festa, Francesc Camps, va trobar en una recerca històrica inèdita. Escoltem un fragment d'aquests rigodons.

0: La Festa de la Defensa, per tant, es va celebrar de manera ininterrompuda durant 60 anys. Tant va ser així que l'any 1932, durant la Segona República, el poble va batejar una petita plaça amb el nom de Plaça 30 de juliol de 1873. No obstant això, l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada del franquisme va fer que l'espai i la festa s'anul·lessin i també, a més, canviessin de nom i s'esborrés, per tant, tot rastre de les festes populars assumides pel poble com a col·lectiu. La plaça, que rebia el nom de 30 de juliol de 1873, es va rebatejar com a Plaça del Marquès de Caldes. Després de 9 dècades de silenci, la jornada d'aquest cap de setmana no cercava ser un fet aïllat, sinó el retorn definitiu d'aquesta celebració al calendari festiu calderí. Escoltem Joaquim Campistron.
1: Perquè això és un tast. O sigui, el que hem fet avui no és una flor, allò que diuen, una flor no fa estiu. No és fer-ho i ja està. Ho hem fet, hem recuperat. No. És a dir, continuem. Sabem que l'any que ve hem de tornar. I hem de saber transmetre a les generacions que ens venen al darrere que aquesta festa va ser anul·lada per la força militar, no per la força de la gent. Per tant, l'any que ve, en quin format ho farem? No ho sé, ja en parlarem, no? Però, evidentment, el que volem és que el que tenim molt clar des de la Coral és que ha de ser participativa i que ha de convocar poble. De quina manera ho farem? No ho sé. Jo tinc alguna idea, en Xesco en té una altra, l'altre en té una altra, i ja ho posarem en comú i ho veurem. Tenim uns quants mesos per endavant.
0: Durant l'acte es va tornar el nom que el poble havia decidit fa tants anys enrere a la plaça, que molta gent anomena la plaça del Cargol, i ara torna a portar el nom de plaça 30 de juliol de 1873, retirant definitivament el títol nobiliari imposat pel franquisme. Una coincidència temporal rellevant, ja que l'acte es va fer al voltant del 18 de juliol, data de l'alçament militar del 36. L'alcalde Isidre Pineda destaca el valor democràtic.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines amb aquest, recordant aquest esperit del 30 de juliol de 1873, en el que justament doncs, es compleixen 150 anys, perquè va ser el 1876, quan es va començar a celebrar aquesta festa de la defensa. I avui, doncs, a més de fer aquesta recreació històrica, jo crec que el que estem celebrant és que Caldes és un gran poble. Caldes és un gran poble i és un gran poble també per la seva gent, perquè aquesta idea va ser popular, va ser d'uns veïns i veïnes que estaven fent recerca històrica, que són en Joaquim Campistron, en Xesco, que tenen, són, diguem-ne, usuaris habituals de l'arxiu històric i també de l'Oficina de memòria Històrica, de Memòria Local. A Caldes, com sabeu, tenim una regidoria enfocada a la recuperació de la memòria històrica i a la recuperació de la memòria democràtica. I molta feina de la que fem és justament a vegades desenterrar capítols calderins que d'alguna manera doncs potser són dolorosos. I parlo de la Guerra Civil, potser les guerres carlines també poden generar controvèrsia. Però intentem recuperar el que va passar i explicar-ho, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
0: Un compromís veïnal que fa que 150 anys després la memòria històrica retorni als carrers i places de la Vila Termal. Una cinquantena de persones van omplir aquest passat dissabte la Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines per la presentació de l'associació Sinapsi, un projecte artístic nascut des de la connexió entre dues creadores locals, la Carme Vinyes i l'Aida Fernández. La nova entitat neix amb l'objectiu de gestionar, produir, difondre i educar la mirada cap a tota mena d'expressions artístiques al municipi. Per donar-se a conèixer, van optar per fer una performance immersiva i transformar la sala d'actes en una xarxa neuronal viva que combinava pintura, teatre, llums i música creada amb intel·ligència artificial. Una metàfora sensorial del que volen que sigui l'associació. Elles mateixes ens expliquen què volen fer amb aquesta associació.
3: Sinapsi neix amb la trobada de dues dones l'Aida Fernández i la Carme Vinyes, un encontre casual que mica en mica va anar afiançant-se en trobades i fins que va arribar una connexió total.
4: D'aquí ve el nom de Sinapsi.
3: Exacte. I va desembocar en la creació d'una associació artística per tal de gestionar, difondre, produir i educar el món de les arts.
4: Avui trobem diverses formes d'expressió artística. La pintura, la part digital, la part de moviment, bueno, una mica inquietuds d'expressió artística que tenim. Les dues, la Carme ve més de la part més plàstica i performàtica i jo més del moviment i el teatre.
0: Tant la Carme com l'Aida acumulen una llarga trajectòria en el món de la creació. La Carme més vinculada a les arts plàstiques i la performance i l'Aida al moviment i al teatre. Ara, però, han decidit apostar per començar aquesta associació a Sant Feliu, al seu poble, al lloc on habiten. Després de l'acció artística, la jornada va tancar amb un espai de trobada on el públic va poder compartir impressions amb les creadores.
4: Sinapsi és una peça escènica, performàtica, que neix una mica de la necessitat de presentar-nos i la millor manera que tenim de presentar-nos i comunicar-nos és el llenguatge, és la creació. Llavors, la peça en si és una metàfora d'una sinapsi real. I vam fer un muntatge a una instal·lació que representava una xarxa sinàptica, com de ser el cervell. Hem utilitzat molta llum, joc amb les llums, hem utilitzat el color, la pintura, el moviment, hem creat la música i els sons a través de intel·ligència artificial, unes projeccions fotogràfiques i, bueno, hem fet una creació de projecció. Per tant, hem treballat la part digital i era una forma d'explicar qui som, d'on venim, què hi fem i quin potencial, no?, pot tenir Sinapsis com a associació.
0: Ara Sinapsis obre una etapa de gestió i preparació de tallers i altres projectes que, de ben segur, ompliran els carrers i els espais de Sant Feliu.
4: Tenim, som dues persones molt creatives i tenim el cap que ens vull. Sobre la taula hi ha tres propostes, a part d'uns tallers que volem fer amb altres entitats, associacions del poble, que ja estan mig preparades. I una mica és com definíem Sinapsi, no? La gestió, la difusió, la producció artística i l'educació de la mirada una mica de les arts, no?, del poble. En general és apropar tota aquesta expressió artística, aquesta mirada, cap aquí a Sant Feliu.
3: Val, jo volia apuntar el que deia l'Aida ara, no? És important ara que encetar aquesta nova fase amb calma, perquè bé, serà una fase una mica més burocràtica i de proposar i a veure quina rebuda per la part de l'Ajuntament, també, no?, evidentment. I, bueno, mica en mica, doncs això, intentar fer unes propostes molt interessants que engresquin a canviar, tal com deia l'Aida, la mirada. I bueno, hi ha molta energia i positivitat. I també, alhora, relax, eh?
4: Disfrutar. I disfrutar, exacte, que realment és per això, no? L'art s'ha de viure i s'ha de gaudir.
0: Sinapsi arrenca així el seu camí amb la voluntat de gaudir del procés creatiu, canviar mirades i demostrar que l'art també es fa i es viu als pobles.
5: El temps.
0: I per acabar el programa d'avui anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
6: Hola, què tal? Comença una nova setmana, ho fa amb un temps estable. He perdut ja el compte, no sé quants dies fa que no plou, no sé quants dies fa que tenim aquesta calor intensa I de moment ja dic ara mateix que aquesta setmana no afluixarà pas gaire. De moment, avui màximes de més de 30 graus clarament, molt de sol, algunes nubes a la tarda, però molt poca cosa. I aquesta serà la tònica de tota aquesta setmana. Continuem amb altes pressions a sobre, les pertorbacions molt lluny i les probabilitats de tempestes d'estiu, de moment, no es veuen per enlloc. Molt poques tempestes d'aquest juliol. Normalment, cada estiu n'hi ha alguna. Són més habituals al mes d'agost, però al juliol ja se'n produeixen també tempestes. Doncs aquest juliol, molt, molt poques tempestes a Catalunya. Veurem en pròxim mes si n'hi ha més del compte o serà com aquest i no n'hi haurà gaires. Aquesta setmana, com dèiem, molt poques tempestes, demà un temps molt semblant al d'avui, temperatures de més de 30 graus, mínimes al voltant dels 20, una mica per sobre dels 20, mig tropicals, les últimes que estem passant, amb bastanta humitat, i demà algunes nuvolades també a la tarda. Poca cosa. Mateix panorama, mateix que dimecres i dijous. No canvia l'anticicló a sobre. Calor, més de 30 graus cada dia. Una calor moderada, una calor persistent. I les mínimes al voltant dels 20 graus. L'única novetat de divendres és que la temperatura pot baixar una mica, un o dos graus. Si aquests dies fins i jous tindrem màximes de 33-34 graus, el divendres estan al voltant dels 31-32 graus. I les mínimes tota la setmana al voltant dels 20 graus. I poden haver alguns dubtes d'evolució de la tarda, sense més conseqüències, en definitiva, molt tranquil·litat, molt de sol i molt d'estiu una setmana més. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Camp Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo. En septiembre creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
2: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé en 1 milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La Comissió Europea afirma que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que recordem va avalar la llei d'amnistia. Un portaveu de l'executiu comunitari ha confirmat que a Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra Espanya per no aplicar la llei. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el contingut de la demanda. Ara, Brussel·les examinarà, diu, la denúncia abans de prendre una decisió tal i com estableix el procediment. I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades, diu, a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, a agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
3: En aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns quan governaven ara es queixen molt, però no la van reformar.
2: I estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Cervelló, que ha obligat a confinar dues urbanitzacions al municipi amb unes 300 persones. A hores d'ara mobilitza 8 dotacions terrestres dels bombers i 2 mitjans aeris. La cua, segons els bombers, ha quedat ancorada a la carretera al flanc dret en un camp d'oliveres i l'esquerra amb la línia d'aigua. I els Mossos han detingut un home que presumptament va agredir violentament a dues persones a l'estació de metro de Passeig de Gràcia el passat 12 de juliol. Les imatges de l'agressió es van fer virals a les xarxes. Entre elles es pot veure com el detingut colpeja amb duresa un home i una dona de 72 i 68 anys, respectivament. Tots dos van patir lesions menys lleu, tot i que en el cas de la dona cal esmentar que té la mandíbula trencada i podria haver de passar pel quiròfan. I parlem de la plataforma Salvem el Calderí, que ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament fa unes setmanes va anunciar la creació d'aquest aparcament en capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de policia municipal. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
1: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem, per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Ara fa una mica més d'un any, el 19 de setembre, just acabades les festes majors de 2023, Ona Codinenca publicava la notícia de la denúncia als Mossos d'Esquadra de 3 casos d'agressió sexual, 2 noies per tocaments i una per vexacions, i recollia el testimoni d'una de les víctimes. L'Abril ens explicava en primera persona què significa ser víctima d'agressió, com va viure ella i el seu entorn més proper tota la situació. Ens deia que tan dolorós com la mateixa agressió havia estat veure com alguns veïns, algunes persones que ho van presenciar, defensaven l'agressor. Ens volem fixar especialment en això, les reaccions de justificació de les conductes violentes quan es produeixen en el nostre espai més proper. Tenim lleis, agents de seguretat, punts liles i protocols antiassetjament. Ens haurien de protegir, però funcionen? Quina part és responsabilitat de l'entorn, de la comunitat? Avui aprofundirem en el tema amb la nostra Viquipregunta. Què és l'assetjament? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia. Parlarem amb l'Abril, amb en Ricard, veïns de Sant Feliu, que acumulen junts experiència, coneixements i eines per encarar situacions com aquestes. I acabarem amb coses de la Viquipèdia.

0: La Viquipregunta.
1: Què és l'assetjament?
0: Què diu la Viquipèdia?
2: La Viquipèdia ens defineix l'assetjament com l'ús de la força, la coacció, les burles o les amenaces feridores amb la intenció d'abusar, dominar o intimidar de manera agressiva. És un comportament que es repeteix, es torna crònic. Un requisit previ i essencial és la percepció, per part de l'assetjador, d'un desequilibri de poder físic o social superior a l'assetjat. Aquest desequilibri distingeix l'assetjament del conflicte. Hi ha diferents tipus d'assetjament: individual, col·lectiu, físic, verbal, de l'àmbit escolar o laboral, sexual, ciberassetjament, relacional, mobbing, etc.
1: Vaja, que la nostra societat ha desenvolupat i perfeccionat diferents maneres de causar dany als altres només que per sentir-nos superiors. Perquè la clau de tot això és el desequilibri de poder, és voler estar per damunt de l'altre.
2: Sí.
1: Ai, senyor. Bé, per saber més sobre tot això, com afrontar-ho i com evitar-ho, iniciem la nostra entrevista d'avui.
0: La Viqui Entrevista.
1: Doncs avui us portem una d'aquelles entrevistes que tant ens agrada fer a la Viqui Pregunta, perquè acaben sent una conversa entre amics, en la que aprofundim en el tema del dia. Saludem avui a l'Abril Candeles Corderas, que viu la seva joventut de música entre Viena i Sant Feliu de Codines, amb el contrabaix a la motxilla.
3: Bon dia.
1: Bon dia, Abril. Bon dia. Benvinguda. I per l'altra banda tenim en Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta clínic, company de ràdio, responsable del Converses de Vida i que porta a la seva motxilla plena de joventut.
4: Hola.
1: Hola, Ricard, com esteu?
4: Molt bé.
1: Doncs, estimats, benvinguts sigueu i entrem en matèria que tenim molt de tema. Què us ha semblat aquesta descripció que fa la Viquipèdia sobre el tema de la

0: Degut a l'amor passat, i a l'altre, que podíem dir, la manca de límits o els permisos exagerats que se m'han donat.
1: Clar, perquè en definitiva estem estirant-nos els cabells. Ens sembla estrany que aquesta societat nostra li sigui més fàcil trobar comprensible l'actuació d'un agressor que no pas empatitzar amb la víctima. Abril, això ens deies a l'entrevista d'ara fa un any, que era el que més t'havia colpit. Com ho veus ara que ha passat els mesos?
2: Sí, bueno, la veritat és que sí que després del que em va passar i de la situació, el que més mal em va fer doncs, va ser això, va ser no el que va passar, sinó el que es deia pel poble, no? De si ets una mentidera, això no és veritat, etc. Doncs això que la gent tendeix, potser per por, no sé exactament el per què, però a posar-se abans de part de l'agressor, doncs que de part de la víctima, no? Diguem-ne que posar-se de part de la víctima és com anar directament en contra d'algú que pot ser bastant perillós, potser ningú es vol mullar en aquest sentit, ni ningú vol senyalar directament. Aleshores, ara, després d'un any, estic molt millor, la veritat és que sí, però bueno, és això, l'ajuda psicològica que m'han proporcionat i tot també em va servir de molt, sí, sí.
1: Clar, d'alguna manera tenim aquí, perquè ets una dona valenta que va fer el pas des del minut zero per denunciar el que t'havia passat, per reconèixer que tu eres la víctima, que és l'agressor el que té un problema. És l'agressor el que ha confós les coses i s'ha pensat que té cap dret, no sé d'on vingut, per fer-te o dir-te o actuar d'aquestes maneres.
2: Sí, sí, sí. No, i s'ha de dir que vaig anar a denunciar pensant, bueno, tampoc n'hi ha per tant, és igual, si és que igualment arribaré allà i la policia em dirà, no, mira, és igual perquè tampoc és tan greu, no? I si doncs és veritat, doncs tornar una altra vegada a això de l'ajuda psicològica que vaig tenir, doncs gràcies a la psicòloga vaig poder-me'n adonar doncs, que, ostres, que òbviament hi ha coses greus, però no perquè hi hagi coses més greus, haig de deixar passar això per alt, no?
1: Efectivament.
2: Exacte.
1: La primera que es mereix tota la comprensió i tot el carinyo ets tu amb tu mateixa.
2: Exacte, sí, sí.
1: Per donar-te a tu mateix el temps que necessitis per superar això que t'han fet, però que endavant amb la teva vida.
2: Sí,
1: només
2: sí.
1: Faltaria.
2: Però és això, costa molt, eh? Vull dir, quan ho veus tu des de casa, que moltes dones no denuncien o moltes coses d'aquestes, és com que molta gent li costa de creure, com, ostres, és que a mi si em fan una cosa jo denuncio, no? Que l'altra persona es foti. I costa molt, molt, molt de posar-te en la pell de l'altra fins que tu no ho veus i, diguem-ne, notar aquesta vergonya que senten moltes també, perquè jo sentia moltíssima vergonya que m'hagués passat això, o culpa. I sí que quan ho sents d'altres persones penses, però com pot ser que et faci vergonya? És que és impossible que et faci vergonya. Vergonya li hauria de fer l'altre, no?
1: Uh-huh.
2: I doncs és això que sí que hem d'anar, òbviament, molt en contra de tota aquesta gent que es posiciona abans de part de l'agressor, però d'alguna manera, doncs, no sé com dir-ho, però com que puc entendre com que tampoc entengui ben bé la situació al 100% perquè costa molt posar-se a la pell de la víctima.
1: Uh-huh.
2: Costa moltíssim, moltíssim, moltíssim. I jo crec que, bueno, com a societat hem de fer aquest treball doncs, de voler-nos posar a la pell de la víctima i què és el realment que se sent, no? Perquè sí que és veritat que, ostres, seria molt greu, no?, acusar algú d'una cosa així que realment no ho hagi fet. Això és molt greu. Però el malament que ho ha d'estar passant la víctima sola i amb el sentiment de culpa i que tothom la tracti per mentidera, jo crec que és mil vegades pitjor.
1: Clar, i des del punt de vista professional, ens deia l'Abril que sort de l'ajuda dels professionals, dels psicòlegs, per tirar endavant, a racionalitzar el que ha passat i seguir endavant. Com ho veus, Ricard? Què n'hem de dir d'aquesta societat que racionalitza i accepta el paper dels agressors i no empatitza amb la víctima?
0: Bueno, aquí la societat també té molt que dir i rectificar, perquè la víctima passa a ser agressora de l'agressor i aquest canvi de rols la comunitat a vegades no acaba de saber-ho ubicar. Abans parlàvem de com he sigut reconegut en el meu passat. L'agressor, penseu que no parteix d'una salut equilibrada, sinó que ja té un desequilibri intern, emocional, intel·lectual, de tot tipus, i que això li dona com el permís per poder fer dany a l'altre. I a través d'aquest dany sanar la seva ferida. Si la gent no entén que hem de cuidar l'agressor abans de que cometi l'acte, aquesta gent també necessita una dosi d'ajuda preventiva, i això ha d'estar estipulada a totes les comunitats sanitàries, educatives, etc., perquè qualsevol nen o nena no tingui aquest component d'agressió, que a més és visible, detectable, i amb símptomes clars que els pares i les escoles ho poden identificar.
1: quins són aquests

0: aquests símptomes? Com podem donar unes alertes, unes guies a aquestes famílies, a aquests docents, perquè detectin aquests casos? Sí.
1: Hi ha un trastorn de la personalitat que és molt visible, que és l'excés d'aïllament o l'excés d'extroversió. Jo puc arribar a l'aula i ser el gran líder perquè tinc un do de paraula, un do de gestos, o puc ser aquell home tímid o dona tímida que ningú em veu i passo desapercebut. O sigui, hi ha uns extrems. I això es diu una sociopatia. A davant del grup ja tinc uns comportaments extrems. Això és una cosa que ens ha de cridar l'atenció. Després també hi ha una alteració en quant al desig, que és el que jo desitjo sobre l'altre. Aquest poder que algú diu que té, que no és un poder, és una dificultat greu, on jo a través del dany disfruto. I aquí ja tindria una perversitat més elevada. Ja no sóc un sociòpata, sinó que podria ser una psicopatia. I això es detecta amb el parlar, amb els gestos, amb les mirades, que les persones ja ho veuen, que hi ha alguna cosa que desentona amb la forma en què em tractes. Hi ha un excés de simpatia, perquè hi ha molts maltractadors que són supersimpàtics, o hi ha un excés d'antipatia, rigor o d'allunyament a nivell emocional. Però sigui com sigui, aquests dos factors s'han de poder identificar.
0: Què han de fer les escoles o les famílies si detecten aquests comportaments amb els seus fills?
1: Parlar amb la família de seguida. Convocar-los, que igual es convocarien per altres fets, i parlar-ne. Primer de com es tracta la persona i després com la persona tracta els altres. Sí que hi ha trets d'autoagressió o d'autolesió amb un agressor, que prèviament la mare o el pare ja identifiquen que s'autoagredeix a casa. O bé amb l'aliment, bé amb la disciplina, fent un esport de molt risc o molt esforç, o bé amb fent-se mal físicament amb un cúter o amb el que sigui. O sigui, això ja es preveu i això ja és visible.
0: I això és més freqüent del que ens pensem, esclar.
1: Sí.
0: Però es queda a casa a l'àmbit privat i no ho expliquem.
1: El mateix que faria una comunitat de veïns que diem per què dona protecció a l'agressor, per no haver-me implicat, perquè també em fa molt dany veure com la meva comunitat hi ha personatges d'aquest tipus. I la negació no vol dir que el sobreprotegeixi, és que necessito més temps, més informació, per donar-me en compte que tenim un agressor a dins de la comunitat. Però aquest agressor no se l'ha d'aïllar, se l'ha d'ajudar. I a més, hauríem de buscar els mecanismes d'inclusió de l'agressivitat per dissoldre-la a dins de la comunitat, no en un centre penitenciari ni en un altre tipus d'institució.
0: Clar, això sempre quan puguem actuar a temps, abans de que es cometi un delicte. Exacte. Que comporti una reclusió o una altra pena. De manera que les dones i els homes valents que denuncien les agressions que reben, en el fons, de retruc, també li fan un favor a l'agressor perquè permeten que sigui diagnosticat i que, si cal, rebi l'ajuda que necessita. Seria una mica aquest el terreny. Però anem al tema que ens preocupava. Per què les comunitats no ens agrada reconèixer que a casa nostra hi ha coses que no estan bé, hi ha coses que requereixen ser cuidades i ser redreçades? Perquè el primer que ens surt és dir, no, a Sant Feliu, o aquests no són de Sant Feliu. A Sant Feliu no passa això. Ja ho hem sentit moltes vegades, no?
1: Perquè Sant Feliu m'identifica. Clar. Perquè visc a Sant Feliu. I parlar de Sant Feliu és parlar de mi. I aleshores, quan jo estic tan lluny de l'agressió, no puc entendre que el meu veí o el fill del meu veí pugui cometre aquests actes, quan jo el tinc en un reconeixement diferent. I això és el que dol. Aquest és el dol de donar-me en compte que la comunitat té agressors.
2: Exacte. Jo crec que també depèn, sobretot si en un poble, quina persona Sant Feliu és, no? Vull dir, és políticament incorrecte, però és totalment cert. Vull dir, jo crec que se n'ha de parlar que a dins d'un poble, a dins d'una comunitat molt petita de persones, doncs sempre hi ha uns preferits, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, no és el mateix que això ho hagi fet X persona que ho hagi fet altra persona. Aleshores, doncs, és això, no afecta molt més que sigui el fill del meu amic o el fill d'aquesta família de Sant Feliu, que no sé què. Segons de quina casa sigui, segons de quin cant sigui, és totalment impossible que això passi. Mm-hmm. Per tant, jo crec que això, bueno, és una cosa que passa a tots els pobles i a tots els grups de persones que siguin petits, i més en un poble com Sant Feliu, que és molt antic, diguem-ne, que porta molts anys i moltes generacions de famílies, a les quals tothom sap qui és de cada casa, més o menys. Per tant, doncs això, se li dona molta més preferència si l'agressor és de cant...
0: Sí.
2: Qui sigui.
0: De que en convingui.
1: Això, això és cert, eh? Perquè mira que aquesta jerarquia de poder i de disculpa a vegades ens ve pels abans passats. Perquè si el meu avi va ser algun doncs, però home que va ajudar a la comunitat de Sant Feliu,
2: I tant,
1: no se li otorga que un net pugui fer això. Exacte. Jo puc ser un bon avi, però jo no soc responsable del meu net. Des d'aquí va que en el bon fer de la gent, tota aquella camada de la família queda disculpada.
2: Totalment.
0: Molt bé, d'Abril, però tu ets de Sant Feliu, de Soc Arrel.
2: Ah, no, sí,
0: com
2: sí,
0: els
2: no,
0: teus
2: no.
0: agressors.
2: Jo amb això, que... jo amb això no... Vull dir, amb això, diguem-ne, no m'he trobat amb cap problema. Però sí que és veritat, vull dir que jo sé que aquestes coses passen i que segons del cant que siguis, doncs, sí, no és el mateix, diguem-ne, el poble no t'assenyala de la mateixa manera. Ja no només amb això, amb coses normals, però clar, si a part... una persona de X família és acusada d'agredir algú sexualment, doncs ja, bueno, és totalment impensable.
1: Pues, hem de tenir en compte que aquests clans familiars de tant poder, les agressions que ells viuen estan callades, mai les denuncien. I a vegades està dintre la família, l'agressió.
2: Yeah.
1: Pot ser meu marit, el meu pare, el meu germà, i això mai es diu. Perquè dir-ho és obrir una fissura que posa de manifest una dificultat que té la família.
0: En tot cas, aquest armatisme, aquesta autoprotecció, el que t'està dient és que el que hi ha dintre no és digne de ser vist. És a dir, tanquem la porta perquè no vegis que dintre de casa meva també hi ha problemes.
2: Exacte, sí, totalment.
0: Doncs que s'ho facin mirar, no?
1: Perquè saps què passa? Que quan jo m'adono compte que hi ha el problema és de prendre decisions.
0: Uh-huh.
1: I aquí és on la gent es queda frenada. I què ets de fer, no? Davant del meu fill o davant del meu nebot que fa això?
0: Bueno, sí.
1: Quina conducta ets de tenir... que hi perdré, que hi guanyaré, i vaig saber que el silenci ha format part de tota la història de la humanitat,
2: sí.
1: D'amagar el dolor, d'aquesta manera.
0: Bueno, i en aquests últims minuts que tenim de l'entrevista, com ens mirem això de forma positiva? Com convertim això en una cosa... De fet, aquest any podem dir que a les festes majors del 2024, en les quals vas tenir una actuació principal com a conductora de l'acte d'inauguració, que sí... Doncs podem felicitar-nos de que aquest any no s'ha denunciat.
2: La veritat, un fort aplaudiment a l'Ajuntament, jo ja ho he anat dient, però ho han organitzat molt bé. Jo, personalment, no he escoltat cap cas i sé que van dir que, si més no, no se n'havia denunciat cap. Que malauradament pot ser que n'hi hagi hagut algun, però crec que ho han sabut conduir molt bé d'un any a l'altre, han sabut organitzar-ho molt i molt bé.
0: La percepció és de que hi havia més seguretat, de que estava tot preparat i a punt perquè no es donessin aquestes circumstàncies?
2: La percepció és que realment, diguem-ne, d'alguna manera havien après el que havia passat l'any passat, els que organitzaven, i d'alguna manera doncs, això tenien por que tornés a passar i ho van organitzar de tal manera que jo crec que va funcionar molt millor que els anys anteriors. Vaja.
0: Molt bé, però això no ens ha de fer baixar la guàrdia. Aquest any no s'ha produït cap cas, però això no significa que aquestes coses que estem parlant d'aquesta societat amb la que vivim, a Sant Feliu de Codines, no es pugui tornar a produir en qualsevol altre cant, en qualsevol moment.
1: Perquè això hi és. O sigui, des del moment que ha passat és que està. No, uh-huh. no és algo que va i ve. Hi és i està instal·lat. El que sí que és cert que hi ha una major consciència de part de tots, d'institucions i persones, d'estar més atenta per posar límits, no donar tants permisos, no ser tan confiat en segons quines situacions. I això penso que és una bona labor pedagògica d'anar creant aquesta consciència, evidentment amb recursos, eh? Què faré davant d'això, com tractar aquesta persona i com fer que no repeteixi o reincideixi en una agressió.
0: Mm-hmm. Tinc entès que, de fet, la regidora de... La Caral, la regidora de l'Ajuntament d'aquests àmbits de joventut i també d'igualtat, està especialment treballadora amb aquest tema. S'estan iniciant activitats de conscienciació. Què s'està fent?
1: S'està fent això, s'està parlant amb tothom. Una codinenca que també té un paper rellevant amb aquest tema de la prevenció. Des de Converses de Vida estem fent programes de pedagogia i reeducació amb l'àmbit sexual, la diversitat, la tolerància, perquè un poble es canvi amb educació, no amb sancions.
0: Uh-huh.
1: I penso que això és algo que l'Ajuntament aboga, promou i està al costat d'aquest canvi.
0: Doncs ens alegrem de que això sigui així, ens alegrem de que l'Ajuntament estigui treballant en positiu perquè les properes generacions de codinencs i codinenques ja vinguin preparats per acceptar la diversitat, per entendre que ells no són ni més ni menys que el seu amic, amiga, que viu i que treballa i que juga al seu costat, i que entre tots fem un poble divers i més divertit. Tenim ara uns últims 2 minuts per afegir allò que us vulgui quedar, que no hàgiu dit.
2: Jo crec que és una frase que es diu sempre, no? Però sí, sobretot que si passa qualsevol cosa es denunciï i que no es tingui por, que es parli amb persones de confiança i que no es dubti en cap moment anar al psicòleg, perquè és molt important, però molt, molt, molt important. Per molt que no ho sembli, dir-ho en veu alta, explicar-ho en veu alta, plorar-ho amb algú que en sap i que és un professional del tema, trobo que és molt important. Per tant, per molt que soni a cançó repetida, denuncieu i això.
0: I no, demaneu ajuda.
2: Demaneu ajuda, sí.
0: Perquè en trobareu.
2: I tant, i tant. Segur, seguríssim, seguríssim, seguríssim.
0: Molt bé.
1: I jo el que vull aportar és com una esperança a les famílies d'aquests agressors, que amb temps, amb cura, amb carinyo, es pot canviar un agressor i es pot rebaixar la seva quota d'agressivitat, que no tinguin por a dir-ho, que també demanin ajuda en aquest ambient psicològic. Quan jo tinc un fill que té conductes agressives, que no l'amagui, sinó tampoc cal que el faci visible i l'expongui, però sí que me n'ocupi.
0: Molt bé, doncs ens ha quedat una entrevista, m'ha agradat molt. Jo em quedo amb deixem d'amagar els problemes a sota de la catifa, deixem d'escombrar, estrellem-los a la llum, que el sol purifica, i demanem ajuda. Que víctimes, agressors i tota la comunitat en trobarem, ens ajudarem entre tots i farem un poble millor. Endavant, seguim amb coses de la Viquipèdia?
3: Coses de la Viquipèdia.
4: Mireu, una pregunta recurrent és quan la gent es diu he trobat un error a la Viquipèdia, què faig? Aquesta pregunta és un clàssic, però pitjor són els amics que ens venen i ens diuen hauries de corregir tal o qual cosa perquè està malament. Mireu, a la Viquipèdia tenim múltiples llistes d'errors per corregir i no ens falten idees. Per tant, el que ens manquen són mans per fer-ho. Aleshores, quan jo sento que algú diu què faig, jo crec que és un tresor i el volem i nosaltres el que volem és ajudar-lo perquè es llenci. Aleshores, us explicaré què es necessita per fer una correcció a la Viquipèdia. Es necessiten 3 coses. Preneu nota, perquè són molt complicades, eh? Una és un contingut a corregir o a afegir en un article. Com això, he trobat un error i el vull corregir. La segona és una persona que tingui ganes de fer-ho. I la tercera és una font que puguem fer servir com a referència. És a dir, que si tu vols afegir una cosa, has de dir d'on l'has tret. Només amb aquestes 3 coses... I si heu escrit alguna vegada en Word, sou capaços de corregir la Viquipèdia o d'ampliar-la. És fàcil, oi? Molt bé. No he parlat de fer un article nou, ni em penso parlar, perquè personalment desaconsello molt profundament començar un article nou fins que no s'hagin fet com a mínim un centenar de petits canvis. Ningú recomanaria a un amic seu agafar un Fórmula 1 per aprendre a conduir, per molt que ens agradi la velocitat. Doncs aquí és exactament el mateix. S'han de corregir petites coses. S'han de menjar trossets petitons. I aleshores s'aprèn d'aquestes coses. Si feu un article per primera cosa, us estimareu, odiareu la Viquipèdia i, a més d'això, segurament us esborraran l'article perquè estarà mal fet. Per tant, piano, piano. Explicat per la ràdio com s'edita en la Viquipèdia és poc pràctic. Per tant, ara que heu entès les 3 regles bàsiques per decidir si feu una modificació o no, el que crec que és més útil és que aneu a veure la pàgina que tenim de videotutorials en què expliquen com s'edita, com s'afegeixen referències, com... etcètera, de tot. Hi ha un grapat de tota mena i tota mida. Jo recomano una col·lecció que es diu La Viquipèdia en un minut. Són 8 tutorials que parlen de 8 temes diferents sobre edició i són d'un minut, com el seu nom indica, i són molt fàcils d'entendre i molt curts. I direu, vale, i ara que he vist els vídeos, ara què faig? Doncs com tot en aquesta vida, practicar i després seguir practicant. I si ho voleu fer sense risc d'espatllar res, podeu editar a la vostra pàgina d'usuari, que tothom té una, i allà ningú s'hi posarà ni sobre què ho he escrit, ni si està ben escrit, ni si està malament, ni si heu comet algun error. I, per tant, allà us podeu entrenar i quan us vulgueu llançar, pues, ho feu en alguna pàgina d'un article de debò.
5: Jo tinc una coseta per dir, si m'ho deixeu.
4: Sí.
5: Has nomenat tres requeriments.
4: Sí.
5: Tres requeriments. Jo, hi ha un tipus de correccions que només requereixen dos d'aquests.
4: Sí, sí, sí.
5: Perquè hi ha les correccions purament formals,
4: elementals, sí.
5: Que
4: sí.
5: Són correccions ortogràfiques.
4: Estic d'acord, sí.
5: Que per això no cal tenir cap referència.
4: Bueno, el que passa que, tal com jo he expressat, inclou sí. També això. Mm. És cert, hi ha correccions de... Escolta, que aquí falta una coma. Això no s'ha de referenciar per dir per què l'has posat. O si una falta d'ortografia.
5: I és encara més fàcil.
4: No s'ha de referenciar, perquè és evident, no? Però quan dius no va néixer al mes d'octubre, va néixer al mes de novembre...
5: Això sí.
4: Perquè ho sé jo, perquè conec a la família... Això no val. No coneixes la família, no val.
0: De fet, sempre hem aconsellat començar a conèixer com editar la Viquipèdia des de l'espai de progrés de l'usuari, que no és més que una font de suggeriments de correccions.
4: Correcte.
0: Perquè t'atreveixis, però és que... Fins i tot així, no t'has de tenir por d'equivocar-te, perquè si t'equivoques corregint, també té solució, oi que sí?
4: I tant. Encara que faci respecte, heu de saber que la Viquipèdia no s'esborra res. La gent diu, és que he esborrat una cosa. No, la Viquipèdia no s'esborra. La Viquipèdia se sobrescriu. I, per tant, tu pots sobrescriure un contingut amb un altre o sobrescriure un contingut amb la nada. És a dir, amb un contingut nul. Però l'anterior està i el nou que has posat també està. Estan els dos. I, per tant, tots els canvis es guarden i si aneu a una pestanya que hi ha a la dreta que diu historial, veureu tots els canvis que s'han fet, siguin d'una coma o siguin de tres paràgrafs.
0: És com el botó de desfer d'un processador de textos.
4: Correcte, és com el botó de desfer, però de l'historial sencer i, per tant, tu te'n vas allà, busques l'edició que t'has equivocat i li dius... Desfés. Hi ha un botonet acusat de cada línia d'edició, diu desfés i la tira enrere. Si amb tot això no us en sortiu, us passeu per la taverna, tal com vam explicar en el programa 26, i demaneu ajuda.
0: Vinga, va, no tingueu por, que la Viquipèdia tot és començar.
4: I tant.
0: A practicar.
4: I tant. Ah, perdó, i que acreditem mans, perquè de llistes, de coses a corregir, ja us he dit que tenim moltes.
0: Moltes, i Viquiprojectes, i moltes coses per fer. I recordeu la Viquitrobada, el proper 9 i 10 de novembre a Sabadell. Ens veiem tots. Fins aquí la Viquipregunta d'avui. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, en dues setmanes. I que tots els nostres podcasts estan a la nostra web, laviquipregunta.cat. I també tota la informació, tots els enllaços de cada capítol. Si ens voleu fer arribar una Viquipregunta, a la web trobareu el formulari per fer-nos-la arribar, laviquipregunta.cat. Una abraçada. Adeu, Viquifriquis.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut a petició pròpia per donar detalls als canvis que s'han dut a terme al govern aquesta setmana. Raúl Moreno va rellevar Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera va deixar el càrrec per motius personals. Illa ha insistit en el fet que aquest relleu suposa un canvi de consellers, però no de polítiques, i ha destacat la trajectòria de Moreno i les seves competències. El nou conseller era, fins ara, el secretari general de la conselleria.
3: Són els 5 criteris que he seguit. No? Competència, integritat i trajectòria personal, pluralitat del govern, sentit d'equip, estabilitat i persistència, temps, horitzó, perquè les polítiques donin els seus fruits. No? Això em porta a dir-hi que és un canvi de conseller, no un canvi de polítiques.
2: La circulació de trens a Rodalies està interrompuda en les línies R2 Nord, R2 i R11 per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit de Barcelona, que s'ha empassat una grua de grans dimensions i una altra maquinària pesada, com ja us hem anat informant. La interrupció afecta el tram que va des del municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. Tècnics de l'empresa pública de gestió de la infraestructura s'han desplaçat per analitzar les causes i l'abast d'aquest esfondrament, així com també l'estabilitat del terreny. I no gent Barcelona perquè reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donaran el dret de sortir de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica que serà convidada d'honor. I parlem del Cap de Creus, que ha recuperat totes les espècies amfibis que hi havia documentades al parc gràcies a les pluges d'aquesta primavera, que han permès recuperar els punts d'aigua on tenen hàbitat. Des de l'any passat, la Societat Catalana d'Herpetologia s'encarrega de fer un seguiment en aquest i altres punts a Catalunya amb l'objectiu d'acumular dades i fer-ne un estudi comparatiu. En el darrer cens s'han detectat exemplars de totes les espècies, siguin en larves o en adults, entre els quals n'hi ha el tritó verd, la granota verda, la pintada o la salamandra. La incògnita és si persistiran aquest estiu tan sec. I una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta tancada des de fa un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple en aquesta zona de Tarragona.
1: Notícies.

fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel.

mixtures, bridge, propellers.

Thank you.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja van viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Has dit dimarts? Sí, sí. És que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi i, com sempre, a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping Lilla, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 alhora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper a les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping Lilla, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i la Robineta. I, evidentment, la carretera C1413B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de dalt a baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping Lilla. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Clar, hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? De que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent que veïns de la urbanització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ells fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puig d'Olena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puig d'Olena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquell es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi de l'altre. Simplement que els dos han estat a la carretera, no? Que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc. Almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil de Dona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo. Però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees. Això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança empès pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència d'ADF, els voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, s'ha doncs, d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt i crec que he traslladat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres a Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze de Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai doncs, que era de bona arribat, el bar obert, amb un entorn doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur anant contra el foc, per ens entenguem, i per tant s'ha doncs, fet aquest primer suport, aquesta primera col·laboració, i després doncs, els vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant doncs, amb més facilitats i evitant doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei doncs, se'ls ha garantit doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats. Per tant, en aquest sentit s'ha doncs, pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut perquè cadascú tingués la resposta idònia. I, evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens ha de fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. Al vostre terme encara no hi ha arribat, no? Pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn. Per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana projecte que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalfa a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SALERT en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revol, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revol, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revol, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així, doncs El Revol ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa i, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López, l'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bueno, ara jo encara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, hi ha aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. Aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho heu vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí al restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no és legal, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, ens hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... En aquell moment nosaltres no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit, no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Som una persona que estima la muntanya, doncs pues, clar, veure això, pues, està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, ja ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o, bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, ja algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagesos són els que han arribat primer. Després han vingut d'altres d'estes i... Però, clar, que són, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, en almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot serà igual.
0: Mm-hmm. Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida i seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que, de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre, doncs, han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat, en aquest cas, en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals, en època de colònies i amb cases al mig del bosc. Doncs és el que en general preocupa, que pugui tenir, doncs, aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs, s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit, si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi, doncs, es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, i han començat a treballar aquí a la cua. I després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua, perquè hi havia molts punts diferents de foc, i hem intentat, doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua, i suposo, doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del port de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera, perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és aproximada.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
4: Notícies en xarxa. Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'un incendi de vegetació forestal que ha cremat a Cervelló 16 hectàrees i mobilitza 170 efectius dels bombers, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. El foc ha obligat a confinar les urbanitzacions a Cau Paulet i les Rovires del municipi de Cervelló, que afecten unes 280 persones. Continua actiu, però evoluciona favorablement. Té un potencial de fins a 400 hectàrees i els efectius treballen per estabilitzar-ne els flancs i evitar que la afectació s'estengui. El cap d'intervenció dels bombers és Miquel Villa.
5: De moment continuem treballant estabilitzant els flancs, que era la prioritat, que no s'enxamplessin i, per tant, l'afectació fos molt més important a la zona d'urbanització. Això ho estem executant favorablement. I, de moment, l'evolució que tenim és acabar de contenir bé aquests flancs. Tenim alguna dificultat per la pròpia orografia del terreny, per tal de poder limitar bé aquests flancs, aquest perímetre amb línies d'aigua, d'acord? Però, de moment, fins que la llum del dia ens permeti, pues, amb mitjans aeris, continuarem diguem-ne, treballant, i òbviament també per terra, per tal de delimitar tot aquest perímetre i descartar qualsevol altra afectació.
4: I Barcelona amplia les parades dels autobusos interurbans a la Diagonal per agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, al tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegiran una desena de parades i es redonaran les aturades dels busos a les línies de sortida de la capital catalana. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el seu nombre d'usuaris. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per intentar matar la seva parella a la Canonja, al Tarragonès, segons ha avançat el caso. La detenció s'ha produït al carrer Escultor Martorell del municipi aquest matí. L'home té 14 antecedents i se l'investiga per un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, ja que ha ferit la dona amb arma blanca, propinant-li diverses gabinetades. Està a la UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i no estem per la seva vida. I llibertat amb mesures cautelars pel monitor del casal esportiu del Wynn Tortosa, de 23 anys, que va ser detingut aquest dimarts per suposats delictes contra la llibertat sexual comesos a dos menors. La jutgessa ha dictat mesures cautelars per l'home, que ha quedat en llibertat, amb la prohibició d'aproximar-se als menors i de comunicar-se amb ell. I el món de la música catalana està de dol per la mort de Joan Roca, el baixista d'Antònia Font, als 53 anys, després d'una malaltia, conjuntament amb Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Debon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels anys 90.
3: Notícies en xarxa.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Dimecres passat, dimecres de cendra, al Parada i Fonda ens va arribar la mala notícia del no futur del Paco al capdavant de la cuina del restaurant del Centre Cívic. Una cuina, com creiem molts de nosaltres, d'amor pel producte i la matèria prima. Un dels pocs restaurants que queden al poble on es pot menjar cuina catalana amb el mateix respecte pel producte com pel comensal. Encara no sabem quin format agafaran els fogons de la Fonteta, però les cendres del dimecres passat ens diuen que aquella cuina ha sigut cremada en vida i morta. La nostra mort serà la vostra fi. Aquest crit de guerra i molts d'altres, al febrer del 2024, els vam escoltar en moltes mobilitzacions de la pagesia, l'anomenada Revolta Pagesa. Són múltiples i complexes les raons d'aquesta revolta. Una de les més destacades és la crisi econòmica que travessa el sector agrícola. Els preus de producció han augmentat considerablement a causa de la pujada dels costos, mentre que els preus de venda dels productes agrícoles han estat estancats o fins i tot han disminuït. Els pagesos argumenten que aquesta situació posa en risc la seva viabilitat econòmica i, per tant, la sostenibilitat de l'agricultura familiar a la regió. Un altre factor és la manca de suport governamental. Tota la importància de l'agricultura per a l'economia catalana i el seu paper vital a la preservació del paisatge i la cultura rural, molts pagesos se senten que les polítiques públiques no n'aborden adequadament les necessitats. Com diuen molts d'ells, es senten abandonats i els recursos destinats al camp són insuficients i les regulacions els ofeguen. Per aquest i molts altres motius, pagesos i parroquians cridem ben fort. No només lluitem pels nostres drets, sinó també per la nostra terra i el nostre futur. I de retruc, per la nostra cuina, tradicional, honesta i segura. Un dimarts més, us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: Durant molt de temps, les verdures eren vistes com un simple acompanyament, però avui en dia estan adquirint un paper protagonista. És fonamental canviar paradigmes i entendre que la cuina basada en vegetals no és una moda, sinó una necessitat. Xavier Pellicer, abanderat de la cuina de proximitat i del concepte Healthy Kitchen a Barcelona, una estrella Michelin.
0: L'entrevista.
3: Per sort, puc recordar quan ens feien anar a buscar la llet els capvespres a Cal Antonio Puig. A l'entrar, aquell distribuïdor de 3x1,5, amb un parell o tres de pots de llet, algunes caixes de patates, d'enciams, cebes, cols, segons temporada, per suposat, tomàquets, etc. La papeta a la cuina, atrafegada, però mai atabalada, saltejant unes bledes amb patata i cansalada viada, o fent alguna truita d'alls tendres per l'Antonio, que s'esperava al menjador, a l'altre costat de la cuina, a prop de la vella premsa de vi, i envoltat de calendaris de marques de pinsos, amb torsos nus de models del moment, que contrastaven amb alguna imatge o postal d'algun sant o santa, o hasta fins i tot del rosari que algú hi devia haver deixat aquella tarda. Recordo també Can Feliuàs, a sota la vivenda, aquell llarg garatge sense fi, ple de corts i de bestiar i de tota mena d'estris de camp, trenyines centenàries, la seva collita a punt per vendre la clientela, una mica més amunt Can Figa, amb aquella ufanosa estesa de coves i caixes plenes d'excel·lències del camp, que el dissabte baixaven a plaça, quan el mercat era una mica més mercat. Recordo la petita botiga de Villar i no en recordo d'altres que possiblement hi devien haver. En definitiva, records que a Sant Feliu hi havia pagesia, minsa però ben present. Alguns ja han desaparegut, d'altres encara continuen, amb noves generacions al peu del canó. N'hi ha que s'han jubilat i també qui ho manté per a consum propi o per a algun compromís puntual. Avui, a més, entre els qui resisteixen el pas del temps i la decadència del mercat setmanal, hi ha persones que ens brinden l'oportunitat de comprar bons productes del camp sense passar per la línia de caixes registradores. Són autèntics revolucionaris del mercat codinenc. Lliuren una eterna creuada a favor de la producció, la comercialització i el consum conscient de verdures, hortalisses i productes ecològics. Són pagesos constituïts en cooperativa, amb uns valors ferms de respecte pel medi ambient, per les persones que hi treballen i pel territori. El Cete Rivera, Sergi Ezquerra i Joan Serra, o Brot Agrològic. Ells segueixen treballant les terres que havia treballat al Queu Figa i també a Granera, o Moianès. Sete i Sergi, benvinguts.
4: Bon dia, moltes gràcies.
3: Pels ignorants o desconeixedors del vostre projecte, què és el Brot Ecològic?
4: Doncs mira, com bé has dit, som una cooperativa de treball que vam decidir dedicar-nos a produir verdura per abastir un mercat local, i entenem per local doncs això, arribar fins a Barcelona.
5: Prova't bé, prova't el micro, Sete.
4: Vale, perdona, també soc...
5: Primerizo.
3: Prova't a l'Òscar Xofa.
4: Exacte. Això, deia... Això, produir verdures per proveir el mercat de la zona, d'aquí de Sant Feliu i del Moianès, i també per baixar fent cistelles que fem repartiment a Barcelona els dimarts. I com que ni som fills de pagès, i com que el que podem produir fent horta queda una varietat una mica limitada, també ens dediquem a comprar a altres pagesos o un distribuïdor en ecològic on per, comprem fruita
3: per ampliar l'oferta, no?
5: Molt bé. Bueno, està en Sete aquí, també tenim en Sergi al mercat, ho sapiguem, que tenim en Sergi en directe a la parada del mercat. Hola, sí, Sergi, bona nit.
6: Molt bones, què tal?
3: Bona nit, bona tarda, bon dia. Sí. On estem?
5: Ah, bueno, clar, estem al mercat, és dissabte al matí. Bon dia, bon dia.

0: l'actitud. Però bueno, per mi també ha sigut una aposta directament política, on bueno, s'han assabent quin és el funcionament del sistema agrari actual, que no hi ha relleu, i et planteges si el sector al que em dedicava jo professionalment abans tenia més sentit que el que m'hi dedico ara. La resposta va ser que no, i aquí estic, en directe a la plaça.
1: Molt bé.
2: I per tant, entenc que tant els dos, que teníeu una vida anterior que no tenia res a veure amb la pagesia ni el camp ni res, ho veu deixar tot i veu apostar per les vostres creences i les vostres idees. És així?
3: Així va ser. El projecte el vam impulsar el Joan i jo. El Joan sí que tocava una mica perquè feia jardineria, no? I jo no, jo estava treballant, bueno, havia estat a Natrosoi, estava treballant, també feia arboricultura i trepa i poda en alçada amb el meu cunyat. I vam decidir deixar, jo havia treballat també de consultor abans, o sigui, ha sigut un canvi, no del dia d'un dia per l'altre, però sí anar-lo fent, i sí, d'un dia per l'altre vam decidir deixar de fer el que fèiem per posar-nos a cultivar i començar a vendre.
2: Molt valents.
1: I què us va impulsar a ser cooperativa ecològica?
3: Què ens va impulsar? Bueno, cooperativa per la manera de relacionar-nos i teníem molt clar que havia de ser una estructura el més que diuen horitzontal possible, és a dir, no anava d'una cosa de jefes, sinó d'entre tots fem-ho tot. I ecològic, doncs perquè ho entenem que no pot ser de cap altra manera. Veníem l'històric d'ús de pesticides al camp els últims 60-70 anys, ha sigut molt bèstia, no? I aleshores, en el seu dia podia arribar a tenir un sentit quan encara no hi havia massa informació de quins impactes podia tenir sobre el medi i sobre la salut, no? Però a dia d'avui era molt clar que, i està sobradament demostrat, que no treballar amb químics, amb pesticides, amb herbicides, té un impacte sobre el medi i sobre la salut que nosaltres no volem, i per això vam tirar per l'ecològic.
4: Molt bé. Sergi, a banda d'aquí Sant Feliu, on més esteu presents a nivell de mercats?
0: Mira, doncs ara estem abarcant una zona bastant àmplia, també. Hem entrat a Mercats de Pagès, que és una iniciativa que porten des de Barcelona, i aleshores el dimarts estem a Mercat de Sant Antoni, no mercat institució com a tal, sinó a prop del Mercat de Sant Antoni, en el barri de Sant Antoni, tots els dimarts de 4 a 7 i mig, o de 4 a 8, si no m'equivoco. I just aquesta setmana ha començat un mercat també de pagès els dimecres de 11 a 4 de la tarda a la Universitat Autònoma. Aquesta és una aposta també superxula. Mm-hmm. I aleshores els dilluns fem cistella, que abastim tant a cooperatives de consum com a clients particulars fins a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Uh-huh. I en aquest sentit, perquè jo ara estic voltant bastant el mercat i tot això, no creieu que el mercat de Sant Feliu és una mica trist, desangelat i descuidat per part de qui sigui? Però clar, tu entres en aquell mercat, és que quasi hi ha més calces i paelles que en una altra cosa.
1: O paelles ja no n'hi ha tampoc.
2: A les entretes també?
1: Sí.
2: Llavors, en aquest sentit, com podríem impulsar, diguéssim, un mercat que faci goig?
1: Perquè vosaltres, el fet de compartir espai amb altres parades de fruita i verdura, diguem-ne, convencionals, mm-hmm, bé? O sigui, ho porteu bé, això? Com ho porteu, també?
0: Sí, bueno, aviam, jo crec que aquí hi ha dos coses. Crec que per nosaltres, no sé si, almenys jo personalment, puc parlar gaire del mercat de Sant Feliu, perquè jo visc el mercat de Sant Feliu des de que hi ha la parada del Brot. Aleshores, no sé com era abans.
2: Saps? Però era tristot, també.
4: Sí, no era un mercat especialment gran, això, però sí que els últims anys, no? Jo vinc de la Quintana cap a la plaça el dissabte al matí, i aquella sensació de dir, hòstia, hi ha mercat avui o no? No?
3: Vam estar.
4: Avui, per sort, he vist la parada del bacallà, dius, hi ha mercat, però banda i banda, és que no es veu, no hi ha mercat avui.
3: I vam estar a punt de perdre, abans que entréssim nosaltres, perquè els altres de fruita i verdura del convencional, la Mari, van estar gairebé 4 mesos sense venir.
4: Hòstia.
3: I van sostenir el mercat, que

0: li fer un reconeixement des d'aquí, la fruita seca, la Bea i el company, que van seguir venint, i la... ara no em sortia el nom, que ven roba. I venien elles dos, i durant gairebé 4 mesos van estar venint només elles dues. I sostenint el d'això. I aleshores vam coincidir. La mateixa setmana vam començar alhora la Mari, que són aquests que fan fruita i verdura convencional i de tot l'any, i nosaltres que fem l'eco i de temporada. I
1: això, com diu el David, és, vull dir, com és des de l'Ajuntament que s'ha d'apretar perquè vingui més gent? És, com funciona
2: jo,
1: això?
2: És que jo crec que són dos models completament diferents. I al final nosaltres som productors i també distribuïm, perquè com a productors no pots arribar a tota la varietat que la gent li agradaria consumir, aleshores
1: clar,
2: també compres en llocs coherents i en llocs que ressonen amb el teu model i els teus valors, i després està l'altra feina de compra-venta i únicament distribució, que és el que fa la Mari en producte convencional, que molta gent és el que es pot permetre.
1: Sí, sí, sí,
2: correcte. I és l'aposta que vol tenir. Aleshores, jo crec que entre totes anem pivotant clientes.
1: Mm.
2: És a dir, a mi em compra algú que li agraden molt les nostres mandarines, ens en compra nosaltres, però després li compra el Virgini a la Mari perquè nosaltres només funcionem en temporada.
1: Clar.
2: Vull dir, som jo, i crec que puc dir-ho en nom del Brot, ho vivim bé, vull dir, que la Mari estigui aquí és positiu per nosaltres.
3: No, al final, com més varietat hi hagi, millor per tothom, això està clar. Però hi ha alguna altra manera d'incentivar que hi hagi més...
1: Ens donaria per un altre programa i per nosaltres...
3: L'Ajuntament fa alguna cosa o...?
0: L'Ajuntament fa i procura... S'ho aconsegueix com ho aconsegueix, però sí que... estan molt al cas, perquè es va fer molta pressió de no ens moveu de la plaça, perquè la que ens moveu ho notem molt, i aleshores encara que s'organitzin esdeveniments doncs ens tenen en compte i procuren no moure'ns. Ara hi ha les obres,
4: clar, aquí hi haurà el problema,
0: començaran, ens han parlat, hem d'acabar de veure, sí que ens tenen en compte a base d'apretar i de encaixar-nos. Això és així, de dir, ei, que som nosaltres que mantenim el mercat, no nosaltres el Brot, sinó els 8 paradistes que quedem, i tingueu-nos en compte perquè això dona vida. Però al final el mercat el fem tots, els que posem parada i els que venen a comprar, i sí que ajuda que hi hagi una continuïtat tant en l'espai com en el número de parades, perquè cada cop hi pugui venir, després hi ha un dia suelto que no saps per què no ve ningú.
4: Mm. Però bueno, hi ha moltes activitats en aquest poble i tot,
0: el que sigui, però si no anem fent.
4: I en el tema d'altres mercats, quines estratègies feu servir per sensibilitzar i acompanyar els clients en aquest canvi d'hàbits, que sovint no és només alimentari, sinó també cultural i econòmic? Perquè no sabem si... Els altres mercats, tothom és ecològic, o també hi ha varietat... Aquests que aneu de pagès, aquests mercats de pagès?
2: Mm-hmm.
4: Tothom és ecològic?
2: Sí, el mercat de pagès sí que és un dels requisits que ells demanen.
4: Mm.
2: No que tinguis el segell, com nosaltres, per exemple, treballem en ecològic, però no tenim el segell certificat, vam entrar i vam marxar. Però el mercat de pagès ja no és que siguis ecològic, és que el mercat de pagès has de ser productor.
4: Val.
2: És molt diferent, això, que és la diferència també que deia entre ser únic exclusivament distribuïdor i ser distribuïdor i productor.
4: O sigui, la clientela que hi va ja sap... on va.
0: I després fem servir l'Instagram, o quan abans funcionàvem que el volum era més petit, que començàvem, ho fèiem a través dels grups de WhatsApp, on m'explicàvem cada setmana una mica amb què ens estàvem trobant. Doncs mira, ara, l'últim que hem penjat, se'ns va volar l'hivernacle amb les ventades, allà a Can Figa tenien un túnel de 50 metres, va volar, i ara haurem de veure què fotem amb aquest túnel, perquè ja va venir el tècnic, que va dir que no tenia reglo, que hauríem d'agafar un de nou... Bueno, doncs això, anem explicant amb el que ens anem trobant, perquè també, en part, com que cada cop en sabem una mica més, però no som ni fills de pagès, ni tenim estudi, ni una enginyeria agrònoma, ni res d'això, anem aprenent i anem explicant el que fem, i això ajuda molt a apropar el projecte i el que fem a les persones que ens compren, i que després, si algun dia necessitem algun cop de mà, probablement trobem, no? Ajudeu-nos a arreglar això, doncs fem una crida i probablement...
1: I amb aquest dia a dia que mostreu, al final també entenen, no?, una mica la duresa la o la dificultat o allò que és aquest tipus de tasca.
2: Sí, i ara que deia el fet això de que ens donin un cop de mà, el fet de treballar l'agroecologia, que és sensibilitzar el client i anar directament al client final, i generar un vincle amb el que comentava el CETRE, que ens donguin un cop de mà. Just ahir ens van trucar unes clientes d'una cooperativa de consum de Barcelona perquè havien vist el vídeo que havien posat de l'hivernacle i ens van trucar del pla. Bueno, què? Quan anem a ajudar-nos? Vull dir que és supermaco això també. Vull dir, al final és donar-li la volta al model de negoci o el model de comerç i aproximar també a la clienta i que formi part del teu projecte. Per lo bueno i per lo malo
0: i pel que implica per al projecte, és a dir, tota aquesta feina que implica comunicar, anar a la venda directa, estar a prop del client, et treu moltes hores de feina del camp, perquè el model que hi ha per als productors agraris a dia d'avui no és aquest, com està pensat a nivell europeu, diria, no? I van baixant les normatives, està pensat perquè agafis una finca bastant gran, compris maquinària i contractis treballadors als que els hi paguis
4: els que tinguis esclavitzats.
0: El conveni agrari està, com que no s'ha revisat, està per sota del salari mig interprofessional. Vull dir que estem aquí i que treballis només al camp moltes hores a un sou molt baix, amb marges estrets, i vagis a vendre a Mercabarna. És per això per el que està pensat. Aleshores, que procurem aquests models és molt romàntic i agrada molt fer-ho així, però implica moltes hores o que perds de feina al camp, amb la qual cosa, bueno, és trobar aquest equilibri amb el que estem. Una de les coses que més ens costa és trobar aquest equilibri entre destinar hores per pensar bé què produeixes, com produeixes, per vendre, per portar la gestió, la comptabilitat, etc, i les hores del camp. Equilibrar això és la dificultat més gran que estem trobant, sobretot els últims 2 anys, no? Que ha crescut el volum. Necessitem moltes hores de camp per anar proveint a tots els mercats i tota la clientela, i els marges són estrets i no et dona, vaig a contractar, saps? Vull dir que estem, aquí estem.
1: I anant una mica de cara al consumidor, no? Una mica de... Quines són les principals reticències o dubtes que detecteu en la gent quan es planteja passar d'un consum, diguem-ne, nosaltres en diem convencional, aquí no n'hem dit convencional, al consum ecològic? Què és el que els fa dubtar? El preu, l'aspecte, quines coses detecteu que passen amb la gent?
0: Sí, s'ho pensa. No, hi ha una cosa que té a veure amb el preu, que hi ha una part que és real i hi ha una part, sobretot si mires a dia d'avui, que ja no és tan així. O sigui, fa 5 anys, quan vam començar, sí que hi havia unes diferències de preu entre el convencional i l'eco molt grans. El que hem fet nosaltres com a eco és intentar no pujar gaire preus i els preus en 5 anys han pujat un 30-35%. I si fas la compra al condis mateix del que compraries, i igual d'una compra de 25 euros tindràs, doncs, allà ens costarà 22 i a nosaltres 25, 26 com a molt, no?
3: Sí, amb el valor afegit, que tot és natural, té gust i que té...
0: Que té molt gust, o sigui, el que ens hem trobat són molts comentaris de, ostres, que bé, no? Que bé aquestes pomes, quin gust que tenen, que bé aquestes bledes... Que,
4: són
0: no?
4: Com les dantes, eh? Sí. Això és una poma com les dantes.
0: Hi ha una diferència enorme, que és que collim el dia abans. No? En unes bledes, qualsevol cosa de fulla, bleda, enciam, si te la compres a una cadena de supermercats, allò està collit de mínim 4 dies abans, ha passat per la central, no? Amb diverses càmeres, no sé què. Aquí vens, compres, i ho hem collit ahir al matí.
4: I el preu potser són 10 cèntims de canvi per tota l'aigua que li estan tirant, bueno, tot el dia allà. Tot.
1: Aquí sempre diem una mica que al final qui té una memòria, no? I pot recordar coses, gustos i això, doncs segurament quan fas aquest salt tornes a recuperar coses que alguna vegada havies provat o notat, no? Aquí potser lo perillós és el jovent, no? O noves generacions que ja no recordin sabors autèntics i que potser doncs, no? Sigui complicat, no? En aquest sentit, perquè poder troben que són sabors diferents, que, hòstia, massa forts, o... No sé, dic jo.
2: No, a mi és algo que això que dius em preocupa, perquè la mitjana de les nostres clientes aquí, que estem parlant de Sant Feliu de Codines, i jo crec que en general, podem parlar en general, són perfils de persones de 50 i pico, 60 anys. vull dir, 40 i pico, 50 i pico, aleshores hi ha un relleu també de clientes que no sé si existirà.
1: Clar.
2: Ja no pel fet de que recordin sabors d'abans, sinó perquè l'acostum dels dissabtes anar a plaça, que les noves generacions no és un acostum que tingui. I ja parlo de la meva, jo en tinc 36, bueno, molt pocs amics i amigues del meu entorn tenen
0: l'hàbit.
2: Aquesta iniciativa, sí. O l'hàbit d'anar a
4: plaça. Però la cistella sí que la consumeixen per això, o sigui, el que és aquesta
2: sí,
4: mitjana d'edat.
2: Però segueix estant, ho hauríem de veure, del tot, però jo crec que segueix estant cap als 40 i pico, 50.
0: Sí, però és que crec que és l'edat, en el fons, en el que possiblement fas el canvi,
4: sí,
0: en realitat, no? Vull dir, quan ets jove tens els recursos econòmics, sí. Probablement més vas més just, i després si estàs formant família o comences a cuidar-te i això, és quan venen aquesta preocupació, perquè és el que deia el Sergi, la Mari o a les Olives o el Jordi del Bacallà
4: també té el mateix problema,
0: també té el mateix tàgit, sí, de clientela, no? Gent jove en ve poca, i la que ve per política, no? Sergi, no sé com ho veus,
2: sí.
0: És que tenim joves, gent de 30 anys que ve a comprar,
1: consciència
4: revolta pagesa,
0: sí, perquè vinc al mercat, perquè ja està bé, perquè el model, perquè
4: no.
0: Gent amb
3: bones idees, i també hi ha feina pedagògica, perquè
1: molta,
3: jo amb les
1: sí.
3: meves filles
1: molta.
3: Mengen verdura perquè els hi foto a quasi amb calçador, perquè si no, supos que quan creixin una mica canviaran els hàbits,
4: sí,
3: però si no, aquí també el jovent tindrem un problemón,
2: Total, total.
4: Bueno, molt bé, doncs anem amb les preguntes random. Va, Sergi, per tu, quina és la millor verdura del món?
2: La millor verdura del món? Hòstia, ara m'has de...
0: És ràpid,
4: picadito.
2: Venga, la
4: carxofa.
3: Amb pèl o sense pèl?
4: Aquesta és pregunta típica.
2: Amb pèl, si pot ser.
1: Vale, Cede, per tu, quina seria una recepta top o la millor recepta que coneguis, que t'hagin fet mai?
0: Amb carxofes o...?
1: El que vulguis.
2: Carxofa, amb carxofa, sisplau.
1: Una recepta memorable.
0: Una recepta memorable, albergínia farcida.
4: I d'aquí? D'aquí és aquesta recepta.
0: D'aquí és. Recordo molt, ara que estava parlant el Ferran de la memòria, de la que feien a Can Benet.
1: Hòstia,
0: sí. Sí, sí.
3: Sabeu qui era el capità Enciam?
0: Sí, home.
2: Sí.
0: Jo més, que
3: els petits camis, correcte.
0: Són poderosos.
4: Un home d'aquí. Sergi, el millor restaurant de verdures que coneguis.
2: El millor, perdona?
4: Restaurant de verdures que coneguis. Vegano, ecològic...
2: Hòstia, doncs vaig anar... És car, però vaig anar al Xavier Pellicer.
4: Mm.
2: I Can Remolí també. Can Remolí de la Fàbrega.
4: El de la Fàbrega. Aquest està bé?
2: Sí, nosaltres els hi servim. I és un orgull veure com es transforma el producte que nosaltres fem i te l'acabes posant a la boca, vull dir, és brutal.
4: Aquest, ens l'apuntem, aquest.
2: Sí.
1: Cede, un vi top.
0: Un vi top. Mira, un Maspòlit de l'Empordà.
1: Apuntat.
3: Sergi, un nom de noia.
2: Perdó?
3: Un nom de noia.
2: Un nom de noia.
3: Com més t'agrada, el que passa pel cap.
2: Hòstia, és que no us escolto. Un nom de noia.
4: De noia, sí, sí.
3: De dona.
2: Pau. Com us heu quedat?
4: A quadres.
1: Està bé.
2: No, perquè justament tindré un fill i vam dir-li Pau. Bé, bueno, li hem posat Pau, sigui noia o noia.
4: La Pau o el Pau, molt bé. Molt maco. Bueno, i ara els dos, una cançó, el que vagi més ràpid.
2: Buah.
0: Estem amb la Ludwig últimament, no?
4: Molt bé.
2: Vinga, va, sí, Ludwig.
4: Molt bé.
2: Ludwig són cistelles.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut. És bueno, molta cultura agrícola, ens heu deixat aquí.
1: Pedagogia, sobretot.
4: Pedagogia.
1: Apartar,
4: i com veiem el futur de la pagesia a Sant Feliu, i bueno, ja hem vist que pinta malament per tot arreu.
3: Però s'ha de recolzar, s'ha de recolzar i fotre-li canya.
4: Bueno, ja ho hem dit a l'editorial
1: que no parin i que segueixin i endavant.
4: Sí, sí, sí.
0: Gràcies i gràcies pel suport, per convidar-nos, tot això ens ajuda, ens fa agafar energia, perquè necessitem dosis d'energia extra, no? Sí, perquè només amb el que et retorna a nivell econòmic és difícil, però aquestes experiències i quan et trobes la gent, hòstia, que bo allò, que no sé què, això ajuda molt per seguir endavant, perquè realment desgasta i... Us agraïm que ens convidem.
1: I recordeu que estan en altres llocs i que se'ls pot anar a trobar i vinga, i som-hi, i fem país.
4: Al mercat, fem país, fem poble i...
3: Hi ha telèfon, hi ha botiga online?
0: Hi ha botiga online, que és la pàgina web, és www.brotagrologic.com. I allà expliquem com funcionem i hi ha un apartat que és la botiga online, que és on s'han de fer la comanda fins a diumenge a mitjanit, perquè nosaltres dilluns la preparem i dimarts la servim.
4: I repartiu per tota la
3: porteu a casa?
4: La comarca.
3: Sí, hòstia, molt bé, eh?
0: Tenim punts de recollida o la portem a casa? Amb un cost, el portar-ho a casa té un cost. Si no pots portar recollida, doncs...
3: Al final, la comoditat...
0: Sí,
4: allò que dius, hòstia, un dissabte no puc baixar al mercat, doncs tu mires i ja t'ho porten.
3: Recordem la pàgina web?
0: Sí. Com era? 3w.brotagrologic.com.
3: Perfecte.
4: Aquí queda apuntat.
3: Ja ho penjarem també a l'Instagram. I tant. Aquestes coses que fos.
1: Ja ho saps que sí.
4: Hi ha hagut moviment, Sergi, pel mercat avui o no?
2: Sí, déu-n'hi-do, com cada dissabte aquí hi ha moviment, molt que content. No, sí.
1: Avui... Empentes, sí,
2: avui contents que no plou.
1: Algun empente, no? Perquè no s'hauria no poder passar.
4: Sí, entre la tanda, amb algú.
2: Bueno. Empentes i cúmuls de gent, no tant, però la veritat és que és molt bona. Al mercat de Sant Feliu.
1: Molt bé. Doncs va, salut.
4: Vinga.
2: Moltes gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai, la masovera se'n va al mercat. El mercat és el dimarts. El dimarts en compra naps. Llums! Naps! Oh, lai, lai, la masovera.
2: Bueno, doncs després d'aquesta entrevista tan ben parida que ens ha quedat i tant parlar de la pagesia, aviam què ens ha portat avui en Capell del mercat.
3: Bueno, el mercat i altres llocs, que he voltat una mica,
2: Molt bé,
3: però bueno, com que avui tocava fer coca de recapte, per començar he pensat, i què és una coca de recapte? I així, amb el meu instint d'investigació...
2: Que t'informis.
3: He anat a... Bueno, la coca de recapte, sapigueu que és un menjar originari aquí de Catalunya, que antigament pues, les mestresses, el que els hi sobrava del camp, que no utilitzaven o no ho revenien, o els hi quedava per allà que potser no tenia massa bona pinta, ho portaven al forn del poble, i el forner del poble, amb una base de la coca, doncs posava totes les hortalitzes, ho posaven al forn, i mira, ja tenien el sopar, el dinar, o el que fes falta.
2: Molt bé.
3: I, bueno, i en aquest sentit, per això, pues, estava al mercat i amb la benentesa del Sete i de la Mari, doncs he comprat aquí 4 hortalisses, pues, bueno, una mica per fer pues, la base de la coca.
2: I l'altre... Vergínies, pebrots...
3: Sí, pebrots, cebes, vergínies... I l'altre ingredient estrella, l'arengada. I dic, collons, hi ha l'arengada de...
2: A la pesca salada al mercat, no?
3: Sí, però no la vaig saber veure. I aprofitant que jo vaig anar a Granollers, a mis caceres...
4: Tu vas a fotre,
3: Granollers. Bueno, no he de fotre res, el que vas a fotre.
4: El que va parir.
3: I res, i allà vaig veure una... Hi ha una botiga que es diu Cal Olives, o Cal Oliva.
4: Em sona.
2: Les Olives.
3: Les Olives, que està allà al carrer Princesa, darrere de la Porxada... I ja veureu perquè hi ha un cartell d'aquells com de ceràmica. I és una tenda molt ben parida, de veritat, i com les de antes. És de... O sigui, tota la...
4: Encurtits,
3: tu quan entres olives... Hi ha uns bidons supergrans, amb unes paroles, olives, les que vulguis...
4: Llaunes, conserves...
3: Per avorrir, però una pinta de puta mare. Total, i també tenien, doncs, tenen bacallà, tenen tot tipus d'aquí de pesca salada, i també hi havia les arengades. Però clar, arengades, jo vaig dir, hòstia, aquesta cosa em sona.
2: Sí,
3: i de fet, perquè eren sardines. Però el que passa que l'arengada és un peix típic d'allà del Mar del Nord, d'aquests de fot fred, és un peix blau, però és més gran.
4: És de la família de la sardina, també, i allà dalt ho foten servir molt, amb diferents tipus de preparacions, amb el salaó també, i també amb diferents conserves que fan amb curris i amb coses especiades que tenen per allà dalt i tal. Ho fan amb l'areng, que no és ben bé la sardina. Té la particularitat de que l'areng és bastant més gros. Fa com uns 35 centímetres, pot arribar a fer, amb el qual és, té una mida, pot tenir una mida considerable aquí. L'areng, doncs, l'hem substituït per la sardina és més petiteta, però la tècnica, la salaó i el salaro i tot això és el mateix.
3: Però al final fem servir producte català, producte de la terra...
4: Sí, sardina amb barretina.
3: I correcte. I ja està, i vaig comprar aquí 6 o 7 peces, i aquí us ho porto.
2: Molt bé, ara l'he buscat per Instagram i ho he vist, això. Pesca salada, les olives. No en tenia ni idea, tu. Carrer
3: no,
2: Princesa,
3: pues...
2: 4C.
3: Correcte. No.
2: Anem a treure el cap.
3: Impressionant.
2: Molt bé, doncs anem cap a la recepta, no?
4: Sí, senyor.

0: La recepta del corpus. Dam, dam, dararam,
1: dam, dararam. Bueno, doncs amb aquests ingredients i molts altres que ens ha portat en Capell, anem a la recepta, que com bé ha dit, és una coca de recapte, que en el número del corpus és el 377, menys en la primera edició del Ferran, que no té número. I quins ingredients necessitem per aquesta recepta, Ferran?
2: Val, aquí surt com a coca de recapte, hi ha molts altres noms, que ja hi entrarem un segon també, i els ingredients són 400 grams de farina, 150 grams d'aigua, 20 grams de llevat premsat i 10 grams de sal, que això seria per fer la base.
1: Ens hauràs portat el llevat, no?
3: Ara que ho penso, jo també vaig anar a comprar un llevat, però em van aconsellar que havia de ser un llevat biològic i fresc, i que no compres Royals ni aquestes coses industrials que venen.
1: Gasificades,
3: sinó... Correcte.
1: Aquest llevat que es diu Saccharomyces cerevisiae.
2: Doncs havies fotut llatí, tu, eh?
1: No, el que havia fet molta cervesa, que és el mateix llevat que fa la cervesa, aquest.
3: Sí. Sempre estem allà mateix.
1: Són blocs d'aquests, això està allà refrigerat i... És ideal per fer pa amb
2: caduca masses. Caduca molt ràpid,
1: s'ha de vigilar. Són vius i...
2: I, a més, després, pel farcit o per el que hi posarem al damunt, tenim les quatre cebes trinxades, tres pebrots escalivats, dues albergínies escalivades, dos tomàquets madurs trinxats, quatre arengades, de les sis que ens ha portat el David, oli i sal.
1: Els tomàquets, què? Perquè tomacó, ara mateix, què ens ha portat de tomàquet?
2: Clar, aquí tirarem de tomacó, de tomàquet de penjar, perquè on estem ara, doncs, els tomàquets no són gaire... Bueno, allà el CT no en tenia,
3: no
2: la Mari tenia coses, però no són massa... I ho provarem de fer amb tomàquet de penjar, que és un tomàquet, Joan, que es collia dels més tardencs, no, diguéssim, sí, de l'últim que es podia collir dels tomàquets, i això s'enfilava i tot això es penjava.
1: I ja tenies tomàquet. De casa.
2: Correcte. Vale, llavors l'elaboració una mica és per fer la massa, no? Desfem el llevat amb aigua tèbia i afegim la sal, es fa un volcà amb la farina i s'hi barreja el llevat. Es treballa tot fins a obtenir una massa homogènia i es deixa reposar tapada amb un tovalló fins que dobli el volum. Per tant, el temps, aquí en aquest cas... és una cosa, un referent visual.
1: Sí, o sigui, quan vegis que ja
2: quan
1: ha fet
2: estigui el plat, més
1: vegades...
2: o menys, doncs allò és, ja està a punt per estirar i tal. Llavors es fa un sofregit amb la ceba, els tomàquets, s'estira la pasta, que ja la tindrem doblada i tot això, donant-li una forma allargada, d'una amplada d'uns 15-20 centímetres, i s'hi reparteix a sobre el sofregit i les verdures escalivades.
3: I he vist que per això... En el voral de la massa, no? Li fem com un... El dobleguem una mica, no? Perquè després no se'ns escapi ni
2: com una vora.
3: Els sucs. Sí,
1: una
3: ni...
1: vora, no? Perquè no marxin no, això.
3: Correcte. No?
1: Ben apuntat, això. Sí, no ho posa aquí, però...
3: Hombre.
1: Molt bé, molt bé.
2: Tot això ben salat i es posa... bueno, si poses al damunt, les arengades i un bon raig d'oli. S'enforna la coca fins que la pasta estigui ben cuida. Ben cuita. Com a variacions, Joan... Aquí ens diuen que es pot substituir l'arengada per llonganisses, salsitxes, llom de porc. Es pot substituir l'arengada per anxoves o sardines sense pell ni espines, que es posen més cap al final de la cocció. Es pot posar la ceba i els tomàquets en cru, conjuntament amb les carns, i després coure-ho tot junt. El procés una miqueta més llarg, segurament. Es pot fer amb samfaina, es pot afegir oli a la pasta, es pot deixar llevar una segona vegada després de posar-hi les verdures... I, bueno, nosaltres, sobretot això, ho hem comentat, o no em recordo, però bueno, el tema de l'arengada hem posat perquè, doncs, se diu bastant amb l'època de l'any que estem,
1: que és Quaresma,
2: però, bueno, i tal.
1: És una coca. Una recepta que es pot fer tot l'any.
2: Tot l'any.
1: I sobretot amb les verdures de temporada i pots posar-ho.
3: Anem a puntualitzar una cosa. El forn, que està calent, a quants graus?
2: Fort.
3: Primer es posa calent, després es posa tot junt, sí, o primer es fa la massa?
1: Bueno, aquí en aquest cas es fa tot junt.
2: Tot junt.
1: Això és... No és que una
3: la cocció que...
1: de 200 graus cap a dalt.
3: Llavors jo,
1: però pensa
3: a
1: quants
3: graus ho foto?
1: 200, però pensa que abans no hi havia... No, com avui en dia... Els forns d'avui en dia et posa massa, pizza... Conejo?
2: Depèn del forn,
1: ara,
2: sí.
1: T'ha tot posat, o sigui, a 200 cap a dalt.
2: Els forns i això tenen unes temperatures molt altes, quan els processos són, bueno, fan molt més ràpid i tal, i també queda molt més bé, segurament. Però, bueno, ja queden bé, també. Com altres noms que això podem conèixer que la coca de recapte, tenim la coca de catxipanda, la coca de samfaina, la coca d'escalivat...
1: Estropatxo, aquest m'agrada.
2: La coca enramada i la coca d'arengades. Esto es todo, amigos.
1: Que vagi de gust.
3: Va.
1: Bon profit.
2: Salut.
0: El fast food.
4: Avui, aprofitant la festassa del nostre partner Pep Vila, atracarem el xef
5: Jordi Ribas,
4: fill de Sant Feliu, però instal·lat en el seu refugi culinari de Pals.
5: El Sol Blanc.
4: Bon dia, senyor Jordi. Preparat?
6: Bon dia.
4: Ets més de cuinar o que et cuinin?
6: De cuinar.
4: Quin seria el teu plat estrella?
6: El rostit.
4: Mar o muntanya?
6: Mar.
4: Un plat memorable?
6: És niu.
4: Un plat per oblidar?
6: Carxofes.
4: Cosa més estranya que t'has posat a la boca?
5: Foli.
6: Caviar de cargols cru.
4: Hòsties. Ets més de xuclar el cap de la gamba o millor xupar l'almeja?
6: Xuclar el cap de la gamba.
4: Vi blanc o vi negre?
6: Negre.
4: Què no pot faltar en un bon àpat?
6: Formatges.
4: Ets partidari de deixar propina o no?
6: Sempre.
4: Cuina tradicional o cuina moderna?
6: Tradicional.
4: Pues, moltes gràcies i bon dia.
6: Visca la terra.
7: This is the Rocksteady Beat on a Rootbo Style.
0: L'agenda quinzenal.

0: Bueno, doncs aquesta quinzena que ve bastant carregada de tallà.
1: Sí, perquè, bueno, això es nota que va venint la primavera ja.
0: La sangre altera.
1: Sí, que fotent solet, la gent s'anima, les fires sí, comencen
0: hi ha
1: a...
0: Hi ha més moviment.
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, les calçotades van que volen ja, sí, la gent
1: amb ganes. Sí.
0: Bueno, doncs el dia del cap de setmana del 28 de febrer a l'1 de març tenim la Fira de la Botifarra de la Garriga, que ja sabeu que és bastant, ja, bueno, bastant important per allà. Hi ha moltes degustacions, hi ha propostes de restauradors locals i rutes guiades per posar en valor aquest producte que allà està molt arrelat, aquesta vila.
2: Està arrelat, i és d'aquí, és de casa nostra.
0: Sí. I, com sempre, bueno, la fira es repartirà entre la plaça de l'Església i la plaça de Can Dax.
2: Hòsties, Dax, què, eh?
0: La plaça,
2: que fot de collons.
1: Uns terrenys que teníem per allà, la família i això, i va...
0: Allà, i el carrer dels Banys.
1: Allà es va quedar.
2: Sempre he sabut que ets un conde.
0: Sí. Bueno, allà hi ha un espai un també que posen música, i hi ha tastos de botifarra amb trompetes de l'amor, botifarra amb mongetes, molta cosa.
1: Bueno, tenia molta fama la botifarra de... d'ou de la Garriga. Però jo crec que els hi passem molt per la cara aquí a Sant Feliu.
0: Aquí hi ha bon producte.
1: I tant.
0: Què més trobem per aquí?
2: Després també, bueno, aprofitant la vinantesa que deien de la calçotada, hi ha la 22a Fira de la Ceba i el Calçot, a Vilasacra, i l'1 de març. I també, tot d'activitats, de botigues, de productes, de derivats, de la ceba, dels calçots. Suposo que hi haurà un bon vi i una bona cervesa també per anar endrapant i passar un bon dia.
1: Tenim una mostra de vins a Navàs el dia 3 de març. De part recordar que a Navàs hi tenim un xef d'aquí a Sant Feliu, Pau Corderes. Tenim allà en un restaurant, un amic seu, etcètera, etcètera. I hem d'anar un dia.
0: Hem d'anar a buscar. El 7 i 8 de març hi ha la Fira del Trunfó i la Tòfona de Solsona, que se celebra allà. És un esdeveniment dedicat a posar en valor els productes emblemàtics de la zona. Perquè tu saps el que és el trunfó?
2: No, un trunfó és...
0: És com li diuen a la patata allà, és el nom aquí, que rep la patata.
1: Aquí a Sant Feliu li podries preguntar el trunfet, perquè li diuen trunfet. Emili o trunfet?
2: Emili.
1: Emilio. Sant Feliu? Emilio.
2: I per què li diuen així?
0: No sé, bueno, per
1: ja
0: la
1: patata. Preguntarem.
2: Bueno, ja li farem un fast food i així ho sabrem.
1: Vinga.
0: Però, bueno, aquesta
2: però,
0: fira...
2: Això és la Fira de la Patata,
0: sí,
2: no?
0: Sí, la Fira de la Patata i la Tòfona, perquè a més coincideix amb la recol·lecció d'aquest producte tan apreciat i tan preuat.
2: La patata, vols dir?
0: No, la Tòfona. A la cuina catalana. I el 7, 8 i 9 de març hi ha la Fira Àpata Sabadell. Que això val la pena, eh? És una fira dels professionals de l'aliment produïts a Catalunya. És un espai de trobada de productors i elaboradors d'aquí del territori on poden presentar els productes a moltes botigues, restaurants, hotels, vinoteques, distribuïdors...
1: A l'altre Vallès, Joan?
0: A l'altre, bueno, però és que...
1: Sots anar cap allà, tu.
0: Sí, el que passa és que aquesta fira és el primer cop que es fa aquí a... diguéssim, a la comarca.
1: Abans sempre, on es feia?
0: Sempre és capital, o Barcelona o Tarragona, em sembla que l'havien fet.
2: Ho volen tot, sempre aquests.
0: Sí, tot. Però, bueno, és una fira que val la pena anar a veure i anar a provar...
2: I què ens hi trobem, de tot i més?
0: Tot el que és bon producte català. O sigui, tot el que... Això són 3 dies on impulsen tot el bon producte català. Vale? Pel públic en general, tu vas allà i pots provar pues, des de cafès, carns, embotits... conserves, preparats dolços, però tot, producte català.
2: Tot aquí, ja m'agrada, és bo.
0: Ja tindrem que anar per allà.
3: Les recomanacions top.
0: Doncs anem cap a les recomanacions. Aquesta setmana no tindrem col·laborador partner perquè ens tocaria amb Pep Vila, el gran...
2: Bueno, que aprofitem la vinentesa per felicitar-lo.
0: Per això no l'hem volgut trucar perquè...
2: Que fot 50 anys.
0: El seu aniversari, hem dit no el molestem, que ja està poc liat amb la festassa bueno, que...
2: Des d'aquí el programa et felicitem.
0: Moltes felicitats.
1: I l'animem a que prengui nota.
0: Sí, que vagi més restaurants, ara que s'ha fet una mica més gran. i ja ens anirà recomanant. I hem decidit fer una recomanació a nosaltres. Ara direm que els Parada i Fonda anem a fer un àpat, ja sigui una esmorzada forquilla, un menú o un sopar. I aquest primer que vam anar al restaurant Can Cinto Castellcí. Vale? Què s'ha de dir de Can Cinto?
2: Home, jo de primer us haig de dir que potser aneu amb cadenes, perquè el dia que vam anar, va ser el dia que va fotre aquella gran nevada, ens vam quedar tirats al voral i una mica més i no tornem. Sí, però bueno,
0: sap greu perquè l'experiència va ser molt ràpida, perquè vam estar més patint per lo que hi havia fora que per lo que hi havia dins. Però bueno, com diuen ells, és un restaurant allà a Castellcí que el porta en Joan Miralda i la seva parella, la Paula, i ja ho diuen ells, cuina catalana contemporània amb passió pels sabors autèntics. Vale.
1: I han donat una volta important perquè havia sigut una pizzeria bastants anys.
0: Antigament havia sigut també un restaurant.
1: Sí, sí, sí, però... però ara ja portava molts anys el... com es diu?
0: El maestro, no? Era
1: el... Sí, el maestro.
2: I el maestro, no?
1: Sí, ell no recordo com es deia. Que ara estan a Castellterçol i, bueno, devia quedar això... per poder-ho agafar i, per sort, doncs, gent amb trempera i amb empenta, no? El Joan i la Paula ho han agafat i vam anar-hi.
2: Home, a mi l'espai em va agradar molt.
1: Molt xulo, molt endreçat, molt ben decorat.
2: El llarg de foc, aquella llarg de foc.
0: Sí, feia molt caliu.
2: És mitja vida,
0: i allò, calor. O sigui, a fora feia fred i a dins fotia calor. S'estava bé. I, bueno, vam anar a esmorzar i vam fer tres tapes per compartir, bueno, tres plats per compartir, que un era la llenga de vedella, l'altre...
2: allò que picava tant, els callos.
0: Va fer uns callos que ens va dir el Joan que s'havia passat una mica amb el picant.
1: Sí, no hi manera de...
0: I l'ossobucó.
1: Sí. Tres plats, ens van treure unes torrades per fer uns pan tomàquet i
2: el
1: tal.
2: El vi, ho vam regar amb aquell vi de taula.
0: Estava bo, també. Correcte. I l'únic que ens sap greu és que vam tindre que marxar molt ràpid per... pel de la neu i no vam poder provar les postres, que es veu que són molt bones les postres. I jo, pel que em va donar a entendre, la ració potser de una mica...
2: Jo és l'únic però que podria posar, perquè ja sabeu que, bueno, ja que hi anem, pues, que no ens quedem amb gana. I potser vas justejar una mica, però molt... també t'haig de dir...
1: Recordeu que vam acabar pagant aproximadament? Doncs 19 potser?
0: 19 euros així, però clar, era tapa d'esmorzar, diguéssim...
1: Platillo.
0: Platillo. Tindria que haver... Per mi una mica... Potser
2: però estava bo, quantitat. Eh?
0: Estava molt bo.
2: A mi em va
0: molt...
2: fer provar vedella. Què era allò? Llengua de vedella?
1: La llengua,
2: no, a mi em dius això fa 3 dies i dic, mare meva.
0: Pues aquí,
2: però no, ho vaig provar, correcte.
1: Una carta molt extensa, tot s'ha de dir. Moltes
0: coses. Sé que fan menú al migdia. Fan menú. Surt, no sé si és de dimarts a... divendres i després a les nits. Allà l'està el...
1: cap de setmana.
2: Sí, el cap de setmana jo crec que hem de trucar, perquè tenen gentada,
1: Aquest dia hi havia gent, sí, sí.
2: Gent i anomenada. No, és un bon lloc recomanable. I l'entorn també està xulo, perquè l'estiu allà, aquella terrassa, també la deuen aprofitar, no? Suposo.
1: No sé si ho hem dit, que el Joan és fill de Sant Feliu.
0: Sí, no? Sí,
1: ho hem dit? Vale. Doncs si ho hem dit, ja ho hem dit.
2: Doncs ja està. Doncs...
0: Bueno, doncs...
2: Recomanem anar-hi. Sí.
0: Doncs també recomanarem avui un llibre, vale? Que seria el Natura Viva, de la xef Martina Puigvert, que és la xef de l'Escol Restaurant.
1: Vale? Que és la filla, no? La filla
0: sí,
1: de la...
0: sí, aquesta és una nana joaneta. Aquesta és una de les xefs que forma part de la nova generació de cuiners que miren pel territori i per imaginar la cuina del demà. Em sembla que va ser escollida... per la guia Michelin fa 2 anys, la millor xef jove. I és un llibre on ens proposa una forma de viure i de menjar amb profund vincle amb el territori.
1: Molt bé.
0: L'estima per la natura que ens envolta i la cuina d'estacionalitat. Està editat per Ara Llibres i jo l'he demanat, bueno, encara no m'ha arribat ni res, i l'únic que sí que sé és que em fa gràcia que té una recepta per cada mes de l'any pel producte que hi ha de temporada. Sí, sí, val la pena. Doncs per acabar recomanarem també un compte d'Instagram, que ja que hem parlat tant de territori, de producte, doncs, vaig trobar aquest de Slow Food Catalunya.
2: Sí, aquest jo vaig estar mirant una mica i és com, bueno, el Ferran ens ho diria millor, però és com una associació de quilòmetre zero i de productes de la terra, de proximitat, i bueno, per saber una mica...
1: Sí, la compte aquesta d'Instagram una miqueta, doncs, bueno, suposo que aquí es poden anar seguint diferents restaurants, chefs i projectes en relació al moviment aquest Slow Food, que aquest moviment Slow Food No és d'ara, això ja fa uns quants anys que volta per aquí, que es va implementar aquí, per dir-ho d'una manera. Això va néixer a Itàlia l'any 86, i, o sigui, l'any 1986. I això va arribar aquí cap a mitjans del 2000. Val? Llavors, una mica sinònims de slow food és xarxa de restaurants quilòmetre zero, protecció de la biodiversitat, mercats de la terra, i tot sempre doncs d'una forma doncs aliments bons, nets i justos.
2: Saludables, no?
1: Correcte.
0: M'agrada que la frase que tenen és: recuperem productes de l'arca del gust i dels baluars de slow food i cuinem peix capturat de forma sostenible. Mm-hmm. Doncs aquesta xarxa, veig que hi ha uns quants restaurants i tot adherits, ara ja. No sé si eren 59 restaurants.
2: Sí, bueno, 60, però també hi ha menjadors escolars. I també fan formacions. Suposo que és una mica per...
1: Bueno, qui li interessi, doncs, sí, enrotllar-se en aquest moviment, doncs segurament tens la possibilitat d'aprendre d'altres professionals.
0: Li donarem a seguir i vinga. Des del nostre Insta del Parada i Fonda, que, com sabeu, també tenim Parada i Fonda 26.
2: Home.
0: Pels nous seguidors que ens vagin seguint i veuran tots els que seguim. Bueno, doncs aquest programa avui tan reivindicatiu amb la pagesia, amb els restaurants, la bona cuina i el producte d'aquí, us diem...
1: Demanem també, no?, disculpes perquè hi haurà un petit... Hi haurà hagut algun tema
0: avui
1: tècnic, so i tal, però bueno, que estem aquí...
2: Els ho entendran.
0: Sí, no es queixen, home, no es queixen.
1: Fem el que podem.
0: Intentem cuinar bé, sempre.
1: Oi, Xavi! Sí.
0: Bueno, doncs d'aquí 15 dies...
1: Donem gràcies a l'Albert, també.
0: A l'Albert, sí, que ens va ajudar...
2: L'Albert és l'altre tècnic de so que ens va venir a fer un cop de mà.
1: Molt bé, doncs endavant les atxes i fins la propera.
0: Fins d'aquí 15 dies. Vinga, bona nit.
1: Salut.
0: Vagi de gust.

al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, l'últim programa de la temporada i el comencem diferent, sense sintonia, amb una presentació que la Cobla està buscant aparcament i no ens arriba. Toni, bon vespre.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: A punt per l'últim?
1: Sí, sí, cap problema. Està tot a punt i ja tenim l'agenda preparada, que no ens falti i ja està.
0: Molt bé. Jordi, què tal?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Hem preparat també. Bon dia.
0: Doncs va.
2: Moltes peces noves, moltes composicions.
0: Doncs amb ganes. Doncs va, tenim la Cobla a punt que va bufant de fons. Albert.
3: Molt bon vespre.
0: Salutacions.
3: Salutacions.
0: Doncs aixequem sintonia i arrenquem. Som-hi.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs això mateix, 17 de juny, això vol dir que Sant Joan ho tenim a tocar i la temporada de programes, diguem, ordinària de la casa d'Ona Codinenca s'està acabant. El dimecres que ve coincideix festiu Sant Joan, per tant, ens haguéssim pogut plantejar fer un programa de Sant Joan. Però ho deixarem aquí, d'entrada.
1: De moment, sí.
0: I ja fa un parell de temporades que diem el mateix, que la temporada que ve no sabem si continuarem perquè no n'hem parlat.
1: Tens tota la raó.
0: Però com que no n'hem parlat, serà que sí.
2: Jo estava sorprès, diu, sí, no, no hem parlat, però no cal parlar-ho, no?
0: Però no cal parlar-ho, això mateix.
2: Bueno, no sé, el Toni.
1: Això ho dieu vosaltres, a mi m'ha de parlar del sou.
0: Hem de revisar el contracte, oi?
1: Clar.
3: Tipus de contracte.
1: Evidentment.
3: Per temporada.
2: Compte, que farem aquesta revisió.
1: Home, ja sóc com els futbolistes, aquesta temporada.
0: Com a mínim cobrar el doble que la passada.
1: Com a mínim.
2: Mira, això com a...
0: Com això ja s'hi pot comptar.
1: Menys mal. Ja anem bé, doncs.
2: Doncs està més assegurat que siguem aquí els dimecres.
0: No cal patir. Doncs això, un programa que avui sonaran unes quantes sardanes que tenim programades. El Jordi també ens porta algunes peces que ja ens comentarà en el seu moment. I com que la Cobla ha arribat, però ha arribat tard, doncs els fem començar ja, just passats 4 minuts de les 9, i amb una peça que em sembla que no caldria presentació, perquè si diem la puntaire, segurament avui ja s'ha aixecat del sofà i ja està a punt de començar amb els curs. Doncs per tant, que passi la Salvatana amb aquesta peça del mestre Badosa, amb la puntaire. Som-hi.

0: Visca.
1: Visca.
2: Una gran sardana. La coneixem de tota la vida.
0: Sí, aquesta sí. Molt bonica.
2: Cantada pels cantants de la Selvatana, que jo crec que només he conegut de veure-la
0: Noelia.
2: Noelia. Perquè els altres no. Deu ser una gravació d'en Gent Rivera, que hi havia d'haver uns altres cantants, perquè pel que m'ha sonat, eh? Potser m'equivoco, però m'ha semblat que només coneixia la veu de la Noelia. Bé, sardana de Lluís Badosa, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1898 i ens va deixar el maig del 1938. Va ser compositor i, evidentment, i músic català. Ell era fill d'un industrial, del seu pare es deia Enric Badosa i Calvet, emparentat amb la seva mare, que era de la família Agustí Calvet. La seva mare es deia Rita, eh? Tots dos, bueno, no se sap ben bé com aquest noi va entrar en el món de la música, perquè no va aparèixer doncs, que tocava la música, que tocava música, i li quasi bé es pot dir que ho va aprendre ell solet. Vull dir que va ser un...
1: autodidacte.
2: Exactament. Llavors, què va passar? Doncs que el van agafar com a oficial d'infanteria perquè s'anés a l'Àfrica Oriental a la guerra, i això, doncs, diguem, li va trencar tot el que era el món musical. Es va fer militar, acabada la milícia, llavors se'n va anar cap a Venezuela i en allà va començar a trobar, doncs, el tema de la música va tornar a enganxar fins que va tornar a Sant Feliu de Guíxols el 1921, on llavors sí que ja va estudiar amb un professor de música i es va dedicar sobretot al piano, solfeig i al cant d'harmonia, aquella harmonia que sempre en parlem. Doncs això. Ha fet moltes coses, eh? No només ha fet sardanes, sinó que dintre la música ha estat amb orquestres i ha fet jazz i ha fet de tot. Però va fer aquesta sardana i aquesta sardana ha sigut la que li va donar, diguem, tot l'èxit.
1: Estava dins una sarsuela, no?, aquesta peça.
2: Exactament.
1: Molt bé. Doncs, va, anirem fent camí, que amb un final de temporada, i penso que el mestre Joan Lázaro ha de sonar. I, per tant, doncs, tenim aquesta peça que va fer tot fent camí, que és el que hem fet aquí... en aquesta casa, en 8 temporades, i no ens despedim, perquè és això, i hem dit que com que no n'hem parlat per no seguir, doncs haurem de seguir, i serà així de fàcil. I amb el Joan Lázaro anirem fent camí amb aquesta peça que ens va fer en el seu dia, i doncs que passi la copla, tot fent camí, som-hi.

0: Quina...
1: Fent camí, no has dit? Fent camí.
0: Fent camí.
1: D'en Joan Lázaro. Bé, què podem dir de Joan Lázaro, que és el nostre compositor... Que era, vaja, el nostre compositor més proper i més amable, quasi bé, no? Sí. Juntament amb el Sinfric i el Rovira. Bé, en Joan Lázaro va néixer a Manresa el 1944 i ens va deixar, malauradament, el 2024. Ja fa 2 anys, eh? Ell va començar com a compositor, no, va començar com a capdanser del grup de la colla Dintre el Bosc i ballava, doncs ballava amb colla, anava als concursos de per tot Catalunya. Ja mentrestant anava fent això, doncs va fer els estudis de piano i violí i va estar al Conservatori de Música de Manresa. I més tard doncs va ampliar els seus estudis amb una cosa molt important, que és l'harmonia. I amb el Josep Puig. I amb 15 anys va entrar a formar part de la colla d'ensaire, com dic, Flor de Maig, i més tard cap a la colla Dintre el Bosc, on va ser, doncs, va estar-hi 12 temporades. Però el 1983 va estrenar la primera seva sardana, que porta per nom Muixament. I a partir d'aquí, doncs, 4 sardanes per temporada. Ell sempre ens deia, vaja, que ell no era com el Gili Membrado, sinó que ell feia 4 sardanes a l'any, que ja en tenia prou. Ell es llevava al dematí, s'anava a caminar, i llavors arribava a casa i se sentava al piano i estava una hora o 2 hores amb el piano fent coses. I prou, ja en tenia prou. Els caps de setmana, evidentment, a ballar sardanes, que ens el trobàvem per tot arreu. Joan Lázaro ens va fer nosaltres una sardana que era el desè plec codinenc, i aquest any... hi posarem una a la plec nostra, aquest 18 de juliol, posarem una sardana conjunta que es diu Maragassa a Canyarets, que és una sardana que va fer ell a dues cobles, per dues cobles. I ja que tindrem les dues cobles, la Juvenívola i la Sant Jordi, doncs els vam dir, va, posarem una sardana escrita a dues cobles, d'en Joan Lázaro.
0: Molt bé.
1: Us he dit que va fer 180, al final, de sardanes. Vull dir, 4 cada any, 4, però 4. Va anar fent 180. Vull dir que déu-n'hi-do.
2: Molt bé.
0: Va anar passant. Doncs, va, tenim sintonia de sardana cantada. Doncs, endavant. I va del Jordi, que ens explica.
2: Hola, bona nit. Mira, el 16 de juliol és la Verge del Carme, la festa dels mariners. Cada 16 de juliol els ports i les cales de la costa catalana es vesteixen de festa de celebrar la Mare de Déu del Carme, la patrona de mariners, pescadors i navegants. Aquesta festivitat, amb un fort arrelament a la cultura mediterrània, combina en la religiositat tradició i identitat col·lectiva a la majoria de celebracions. La imatge de la Mare de Déu surt dels temples on és custodiada durant tot l'any pel navegar mar endins. Hi ha una balsem mariner que se'n diu la Rosa del Port. La interpretarà algú de Veneres Ultramar, de la Núria Berengueres, d'aquí Sant Feliu de Codines. Per cert, que la Núria Berengueres, el grup Ultramar, els tindrem a la Festa Major el 18 de setembre, la cantada faran a Sant Feliu. Com bé vam explicar, el grup Ultramar fa molts anys, vull dir que s'ha creat fa molts anys i fa molt bé, o sigui que us convidem que el dia 18 també hi aneu. Per tots vosaltres, la Rosa del Port és un balsem mariner.

0: Ja t'envio els petons de dos en dos.
1: Dos, sí. Per cert, m'he descuidat de dir a l'autor, música i la lletra del rei de les habaneres, José Luis Ortega Monasterio. Vull dir que aquest és... que la va fer, suposo, quan estava a Menorca, perquè aquest és molt maca.
0: És una habanera molt alegre, eh?
1: És un balset, un balset mariner, molt maco, la va fer, és molt maca. Quasi tots els grups el porten.
0: Ja.
1: Passa que si la Núria li que no sentís, que ja l'he encarregat per a la festa major.
2: Ja la posi al repertori.
1: Que la posi al repertori, que si no, no la deixem tocar. Bé, què us sembla? Molt maco. L'altra peça no és cap habanera, sí, és un decreix, perduts a la immensa mar blava. Aquesta cançó era finlandesa, em sembla, es va traduir, però no, la música serà aquí, però està... A veure, és un homenatge a l'aeroport del Prat. Canta un cantautor, Pas de Cebre, no sé qui és.
2: Pas de Cebre?
1: Pas de Cebre. Bueno, ja és que no he trobat el cantautor que canta en guitarra, ell sol, però és... Està bé. Escolteu bé la lletra, perquè és molt divertida. Per tots vosaltres, decreix, perduts a la immensa mar blava. En versió, Pas de Cebre.

0: Bé,
1: doncs...
0: un decreix, anem de creix.
2: Has dit que estava dedicada a l'aeroport?
0: Bueno.
2: Des ho he dit criticada a l'aeroport, no? Perquè bueno, el deixa guapo, eh? Sí.
0: El deixa maco, el de creix. Criticant a l'aeroport, sí, sí. Era... No el vaig trobar així, perquè dic que aquest, això està... Està ben
2: buscat.
0: Ben buscat, no? Sí. Bé, vull dir, a veure, escoltar el text. El següent tema. Ja que estem a la ràdio, posarem una que diu gràcies per sa ràdio. En mallorquí. Per Tomeu Penya. Aquest, ja que estem a la ràdio, farem un homenatge a la ràdio. Tomeu Penya, Villafranca, de bon any, de l'illa de Mallorca. Va néixer el 22 de març de 1949. És cantautor mallorquí de música tradicional i country. Perquè ell fa country, també. Bueno, amb aquesta mica de parlàtiu és mica country. Comença la seva carrera musical tocant en diversos grups de rock que s'havien creat arran del creixement turístic experimentat a Mallorca. Quan tenia 15 anys, va començar d'hora, més endavant s'anava de viatge a Europa amb la guitarra i així tocar diversos pubs, Alemanya, Dinamarca i Suècia. La seva distància de l'enyorança de la illa nadiua l'incitaren a compondre cançons. Quan tornà a Mallorca i els seus amics l'encoratjaven a seguir aquesta via. Va ser el mateix rector de Villafranca, que hasta el rector el va empènyer, qui li va dirigir l'enregistrament del seu primer disc, Cant a la Vila. El desembre del 1982, Tomeu Penya, amb l'ajuda d'en Joan Bibiloni i el suport del finançament d'un grup d'amics, enregistrà un LP amb els seus darrers treballs, Càrrecs i Roses. Llavors va anar creixent una gran demanda per part del públic mallorquí. Per tots vosaltres, gràcies per sa ràdio.

0: me la he hecho la ràdio, sinó el cotxe, sinó tot arreu.
1: Gràcies per ser ràdio.
0: Gràcies per ser ràdio,
2: Sí que és una miqueta country,
0: És country. El grup de country els hi posem aquest, que ballaran més bé, és molt.
2: Sabeu que aquest senyor un estiu va fer el primer, com has dit tu molt bé, el primer el CD Carrits i Roses, que els seus coamics li van pagar, i va aconseguir vendre 10.000 còpies només a l'illa de Mallorca, estem parlant.
0: L'illa, 10.000 còpies?
2: 10.000 còpies. I va fer a l'estiu 50 recitals. A l'estiu. Jo crec que tot és un rècord espectacular, això, Perquè la Salvatana, al mes d'agost, te'n pot fer 23, 24, 25. Ja són molts, perquè acaben rebentats. 50. Tu saps el que és, això?
0: Molt millor.
2: Un estiu.
0: Està fent una gira per Catalunya. Si ho mireu a la web, està cantant per aquí. Jo vaig veure últimament a Palau de Plegamans. Anava amb una altra, també. A més, és molt còmic, explica coses, acudits, i s'ho va passar molt bé la gent.
2: I el mallorquí, vulguis o no, és un idioma que es fa estimar, no? És un idioma que t'entra bé.
0: Sí, s'enganxa.
2: Hi ha idiomes que dius, no, però aquest, el mallorquí és un idioma que...
0: Jo penso que vas a Mallorca i un parell de mesos ja estàs parlant...
2: Això ja no ho sé, perquè...
0: Sí.
1: Acaba salat, no?
0: Acaba salat.
2: Però és maco d'escoltar el mallorquí.
0: El març o abril de 2012 va estar aquí, a Sant Feliu, al Centre Cívic. Va estar cantant, no me'n recordo, perquè no l'he apuntat aquí, però estem mirant el programa, de cara al cartell, i sí, el 2012 va estar al Centre Cívic. Però és un home que jo sí, ara aquest estiu la gent de Veig que està per aquí, anem a veure perquè... Perquè allà on va, a més, que diu, deu omplir, perquè allà el Teatre Palau, el Teatre La Vila, estava fins dalt. Si no agafo entrada, ja entro. Sí, vaig agafar el cotilló, el vaig reservar, però vull dir, omple, perquè a més anava amb un altre, van fer un duo.
1: Té nom, molt
0: penya. Molt bé.
2: Sí, a més és molt agradable.
0: Molt agradable.
1: Ens va, doncs, parlant de concerts i de que fa entrades, mirem l'agenda, a veure com es presenta el cap de setmana, que ja encarem Revetlles de Sant Joan encara, no, oi?
2: Encara no, però és que és igual. Ja. Si hi ha revetlles, com si no n'hi ha. És que em sembla que no us ho cantaré pas, perquè és que...
1: Ja va fort,
2: va més que posem una sardana, més d'escolta.
1: Però, bueno...
2: Us diré, si voleu...
1: Fem sonar la trinca i en diem els més propers, va.
3: Arriba l'hora de ballar sardanes.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes. Us diré, per exemple, que aquest dissabte a 11:45 a Sabadell tenim la Nova Vallès amb una ballada. Ah, important. Qui vulgui anar al Tibidabo, hi ha una ballada de sardanes amb la Copla Berga Jove. Us dic que la Som Sardana ha regalat 600 entrades. Vull dir que estarà a tope. Bueno, regalat tampoc. Han pagat 3 euros per una fundació, no sé quina història. Però que els han regalat més de 600 o més de 600. Això sí, diuen que tota aquesta gent haurien de passar per la ballada abans d'anar-se'n a les atraccions. El problema és que d'aquestes 600, potser a la ballada n'hi van 100 només, perquè els altres ja estan tots. Però bé, que si algú hi vol anar-hi, 11:45 hi ha una ballada a dins el parc del Tibidabo.
1: Això és aquest dissabte?
2: Aquest dissabte, dia 20, sí. Amb la Copa La Berga Jove. Mata de Pere, també tenim la principal de Llobregat amb una altra ballada. A Plec, el 27è Plec de la Sardana, Capdavànol, amb la Copa Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I un altre Plec, a Sant Llorenç d'Hortons, la Flava de Farners i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Aquests tots són de plecs de tarda, Comencen a les 5 i l'altre comença a les 6. A Cunit tenim la Contemporània. A Sant Andreu tenim la Marinada, a Sant Andreu de la Barca tenim la Juvenívola, a les Borges del Camp tenim la Reus Jove, a Santa Coloma de Farners tenim el Foment de Montgrí, a Calafell hi tenim la Catània, a Reus tenim la Ciutat de Terrassa, a Mataró és la Plec, 40è a Plec de Nit, Lluïsos Coble, la principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. Al Pati del Cafè Nou, a partir de les 7 de la tarda. Ballar de Sant Vicenç de Montalt, la principal de Banyoles. Un concert dels Montgrins a Lloret de Mar, 100 anys de temporada sardanes d'estiu. A Roses, a les 10 del vespre, tenim els Rossinyolets. També a les 10 del vespre, a Begues, tenim la Contemporània. Fins aquí el dissabte. Comencem el diumenge, Vilanova i la Geltrú, la Maricel, a Balaguer amb la Tàrrega, al Prat de Llobregat tenim el 44è Aplec de la Sardana, amb la principal de Llobregat i la ciutat de Cornellà, a les 11 del matí. Qui vagi a Andorra, als Caldes d'Organy, Organyà, perdoneu, ballada amb vents de Riella. Un altre plec, 63è Aplec de la Sardana de Sabadell. Tres cobles juvenils, Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Comencen al matí i a la tarda te'n tornem a partir de 4:45. Un altre plec, 72è Aplec de la Sardana a Anglès, amb la principal jove, ciutat de Girona i ciutat de Granollers. També comencen a les 11 del matí i 4:45 Sant Tornem-hi. A Barcelona, a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, 11:45, Santa Coloma de Gramenet, a 11:45, tenim la ciutat de Terrassa, a l'Arbós, i tenim la Reus jove. A Terrassa tenim també 11:45 la Contemporània, a Camprodon tenim la Salvatana. Un altre plec, 80è plec de la Sardana, a Taradell, amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Genisenca i els Lluïsos Coble. A Vilassar de Mar tenim la principal de Llobregat. A Barcelona Sants tenim la Nova Vallès, en Camp, Juvenívola de Gramunt, a Camprodon, la Salvatana. A Besalú, la principal de Cassà. A les Borges Blanques, Vents de Riella, a Montgat, i tenim la Vila d'Olesa. A Molins de Rei tenim la Marinada. A Tarragona hi tenim la Cossetània, Sant Cugat del Vallès, la ciutat de Terrassa. Malgrat de Mar, la principal de Banyoles, la Seu d'Urgell, i tenim la Bellpuig Cople. A Cervera tenim la Cople Tàrrega. A Blanes, la Baix Empordà. A Llinars del Vallès tenim la principal de Llobregat. A Montblanc tenim la Maricel. A Camprodon tenim la Salvatana, que hi deu estar tot el dia, pel que estic veient en concert. I a Olesa de Montserrat tenim a les 10 del vespre amb la Cople Contemporània. I això és tot. 36 ballades, he comptat, 8 aplecs i 3 o 4 concerts. Què voleu que us digui?
0: Bon dia.
2: Què voleu que us digui? Qui no vol anar a escoltar sardanes, perquè no vol. Per tant, entreu a el que diem sempre, entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, i ara que no hi serem, però podeu fer-ho igual cada cap de setmana entreu a Som Sardana, i mireu l'agenda perquè hi ha per buscar, remenar, i segur que trobareu el que busqueu.
1: Molt bé.
2: I recordeu que el 18 de juliol, de la mes que ve, doncs tenim la plaça de Sant Feliu.
1: Cap a la plaça. No,
2: a la plaça no podem anar-hi, i ens anem al pati de l'escola a fer DAC.
1: Ah, molt bé.
2: Que diuen que és més cèntric i és més planer. I primer havíem mirat a Can Xafreda, però ens sembla que ens anirà més bé al pati.
0: Sí, és gran i
2: és
0: està molt,
2: bé. És gran,
0: ja. Està bé,
2: està bé. Està més bé, més cèntric, no, la gent més per aparcar també. I, bé, al final hem arribat a un acord, no ha costat gaire, amb l'escola al FEDAC, no ha costat
1: fàcil.
2: Gaire, ha sigut molt fàcil. I ens anirem cap allà.
0: Molt bé.
1: Fantàstic, doncs ja tenim primícia. Tenim alguna d'agenda pel cap de setmana local, també?
0: També.
1: Oi?
0: I tant, aquest...
1: Què toca?
0: El 20 i 21 tenim el Teatre Jove Amateur de Codines Escena.
1: Aquesta també és
0: 31,
1: bona.
0: O sigui que tenim feina tot el dia perquè el programa està tan apartat que haurà de dinar al teatre.
2: Ens podrem moure de la cadira.
0: No podem moure de la cadira perquè n'hi ha un, el primer programa el dissabte... Acaba un i a 3:45 comença l'altre, vull dir, no sé...
1: Sí, sí, és un continu.
0: És un continu, vull dir que...
1: També bona feina.
0: Podem posar les piles tots i cap allà. Jo penso que està molt bé, cada any ho fan, i som de amateur, i venen joves, i s'ho passa molt bé, està molt bé. Llavors tenim el dia 20, al vespre, els 20 anys de col·lectiu.
1: El col·lectiu també celebra.
2: Ah, celebra els 20 anys.
0: Celebra. Bueno, i el 23 de juny... La rebuda de Flama del Canigó a les 13 hores a la plaça Lluís Companys. O sigui, allà baix. I llavors,
2: Nosaltres hi ballarem dues o tres sardanes.
0: Sí?
2: Eh?
0: Sí.
1: A la tarda, no entenc?
2: A partir de la tarda, sí.
1: Quan es facin els actes d'encesa.
2: Quan que se fa l'encesa del foc i el sopar i tot això. Bon. Ballarem tres sardanes de quatre tirades, però que en diem sardanes elèctriques, vol dir que intentarem aviam què passa.
1: Molt bé.
2: I amb la gent que, no, com respon.
0: Posarem la papira de saldrà.
2: No, no, no, no, sardanes saldrà. Elèctriques, eh? No, no seran amb ritme.
0: Per això dic elèctrica. No, elèctrics què vols dir?
2: Elèctrica vol dir sardana que porta percussió, que porta bateria, eh?
0: Ah, vale, això... Ja,
2: que no vindràs tu a tocar la bateria,
0: jo,
2: eh?
0: No, jo no, jo no. D'acord, d'acord. Bueno, i les 8, la Flama del Canigó, i el que ha dit ja les sardanes, i a les 8 del vespre, llavors hi ha un sopar popular a la plaça d'Octubre, porta el teu sopar, hi haurà taules i cadires. I llavors la revella de Sant Joan, Can Xifreda, a partir de la revella que la faran a partir dels quarts d'una de la nit. Organitza el Macalú.
2: Macalú.
0: Està molt bé, tenim un bon programa cap de setmana,
1: sí, sí.
0: Activat.
1: Complert.
0: Tenim feinada de sobres aquí.
2: No dormirem en tot el cap de setmana.
0: No, no, no, no, aquí s'ha d'actiu.
1: Molt bé. Has començat dient l'agenda que es feia la ballada aquesta, el Natividad Bues, pel dia universal de la sardana.
2: Sí.
1: I hi ha un manifest que, si de cas, el llegirem també. Que
2: com vulguis.
1: Ho solem fer cada any, sí, això.
2: Com vulguis.
1: Aquest any l'ha escrit el Tomàs Molina i diu així. Avui celebrem el Dia Universal de la Sardana, una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos les mans i que amb un gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment, aparentment senzill, hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer que una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Aquest any ho fem recordant Francesc Mas Ros, en el 125è aniversari del seu naixement, un compositor que va saber entendre profundament l'esperit de la sardana, una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. La sardana unitària d'enguany, petita ofrena, és precisament això, una ofrena senzilla i alhora profunda, un record que, quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música es transforma en equilibri compartit. Les seves sardanes, clares i elegants, pensades per la rotllana, ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges, i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. Ballant-la avui, recordem el llegat de Francesc Mas Ros i reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que, agafats de les mans, fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalanes i catalans, visca la sardana, visca Catalunya. Tomàs Molina, juny 2026.
2: Que molt bé, Tomàs.
1: Es nota que és un físic, que ha escrit això.
2: Sí.
4: També, sí. Però m'ha agradat això de la intel·ligència social que ha dit.
1: Sí. Sí, sí, està molt ben trobat.
0: Sí, que no es porta gaire el tio.
2: Ha dit veritats com temples, eh? Vol dir que està claríssim.
4: Sí.
2: L'última ballada que vam fer a Sant Feliu va venir a veure un senyor i em diu no entenc això de la sardana. I dic, què és el que no entenc? I diu, ara tu pots... Estàvem ballant a l'anella, eh? Ara tu pots entrar aquí dintre a ballar. Dic, sí. Dic, jo no, jo i tu i qualsevol. I em va dir, no pot ser, no ho entenc. En castellà m'ho deia, en castellà. Dic, doncs, si vols, entrem tu i jo ara mateix. I em va dir, no, no, perquè jo no en sé, no, no sé què. I al final li dic, però vostè d'on és? Dic, jo sóc del País Basc, em va dir. Sóc del País Basc. Dic, bueno...
1: I estava aquí, per aquí de passa volant?
2: Està, no, no, diu que ha vingut a viure aquí uns mesos i que vol... Que, clar, es va trobar la Cerdà i diu que com funciona això, perquè veu que la gent entra, en surten i foten el que volen. Diu, em deia, diu, clar, nosaltres estem acostumats que ens foten la sabata aquí a dalt dels ulls i això només ho poden fer aquell, no ho pot fer ningú més. Diu, en canvi aquí entra tothom, nens, petits, dones, homes. Diu, sí, sí, aquí és tot, és obert. Diu, però puc entrar ara? Diu, podries entrar? Diu, no vull entrar perquè no en sé, però si no, diu, clar que podries entrar. No, se'n feia creus.
0: Clar.
2: Se'n feia creus.
1: Bé, bé.
0: Lloc del món que es pot entrar a ballar.
2: Però és que això passa en molts pocs puestos.
0: Sí. Bueno,
1: és el que té...
2: És el que té la sardana, té això.
1: Molt bé, doncs va, passem una més, que tenim a punt també, que ja ens queden 10 minutets i aquesta sí que acabarà. Una que també és mítica, amb la principal de la Bisbal, que porta per títol El Sereno. Cobla, estem a punt, doncs, a bufar. Som-hi. Aquesta, eh?

0: El Sereno.
1: El Sereno.
0: Una sardana que es balla bastant, eh? I a la gent els hi agrada.
1: I sobretot a terres de l'Empordà, no?
0: I sobretot cap allà dalt. Bueno, és que aviam, el Jordi Coll és del Baix Empordà, és de Foixà. Per tant, a mi aquest xicot m'agrada moltíssim, sempre ho he dit, i pràcticament en els aplecs no li falta mai una sardana de les seves. Té un repertori, i a més són molt balladores, molt alegres, té un repertori espectacular a nivell de sardanes, i bueno, ha arribat al final de la sardana doncs, un 4 o 5 vegades. Realment, jo m'ho he pogut escoltar aquesta, que es marca molt bé el tema del Sereno, el Sereno, amb les tenores a baix de tot, i els tibles que van per sobre, que normalment sempre és al revés, i molt bé, una gran sardana.
1: Bé, doncs, escolta'm, que si hem llegit el manifest del Dia Mundial de la Sardana, doncs, i el Tomàs Molina ens ha fet aquesta petita ofrena, que hem més que fer sonar aquesta peça del mestre Mas i Ros de Petita Ofrena per anar tancant el programa, també.
0: Doncs, la podrem ballar a la pleca, si voleu.
1: I a la pleca també sonarà.
0: Sí,
1: doncs va, la Petita Ofrena, a veure com sona.

0: tristemente tutto deve finire.
1: És que jo no em crec res, jo. Si, si el dia que vam començar la grupa s'ha dit que arribi 25 anys, jo dic, sí, home. Doncs ara ja portem 8 a la ràdio, dius.
2: Era in cielo, mi ha abandonato.
3: No lo contem, eh? Nada. Sí, no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.